Tenim a Arbúcies una temperatura de 18 graus i una humitat del 81%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 19 graus i una humitat del 76%.

0: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
1: La banda sonora del teu dia.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 18 graus i una humitat del 82%.

0: Informació, proximitat, música...
1: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.

0: Estem amb tu des de 1985.
1: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
0: 107.6 FM.

de sol que em crema els ulls de tant mirar. Ballo en els seus cabells

Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 87%.

hores per explicar-te que estic molt millor, que tenia raó, que les penes el temps les transforma, i parlar del que jo estic vivint i compartir-te els somnis que em queden, que els meus germans estan molt divertits.

Si pogués demanar un desig, seria tornar aquell mes de novembre. Seria seure-ho amb tu al sofà, agafar-te de la mà, dir-te que aquí tot està bé, però t'enyoro, et trobem a faltar.

Tanca els ulls i imagina. La millor música clàssica internacional emergent sonant al cor del Montseny. Del 16 al 19 de juliol torna el Villa Margarita Music Fest Arbúcies. Una sisena edició única amb grans intèrprets formats als millors centres europeus. Viu la grandesa del trio Fortuny, conjunts internacionals, espectacles de màgia i una cloenda inoblidable en plena natura al Prat Rodó. Aposta per un festival proper, inclusiu i amb sistema de taquilla inversa. L'aforament és limitat i les entrades volen. Reserva ja la teva a villamargaritamusicfest.com o al Museu de la Gavella. Organitza Associació Villa Margarita Music amb el suport de la Diputació de Girona, l'Ajuntament d'Arbúcies i diverses entitats privades i comerços locals. Segueix-nos a Instagram @villamargaritamusicfest_.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 89%.

0: club.
1: Ràdio Arbúcies.
2: L'emissora que escolten les altres emissores.
1: 107.6.

0: En punt és 8 del matí. Primer titulat a aquesta hora pel trànsit. Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. El punt més complicat a aquesta hora és a l'AP7, que està tallada a la Pobla de Montornès en sentit sud. Hi ha hagut un accident entre un turisme i un camió que transportava cerveses i ha volcat. Trànsit informa que es fan desviaments per la sortida 220 a l'alçada del Vendrell. Vies alternatives, la Nacional 340, la 7 i la P2 i la 27. Atenció, però, perquè en el cas de la Nacional 340 ja hi ha retenció entre el Vendrell i Creixell en sentit Tarragona.
0: Aquest migdia el Parlament donarà llum verda als primers pressupostos de Salvador Illa. Esquerra i els comuns donaran oxigen a la legislatura amb els primers comptes del govern del PSC, que fins ara havien funcionat amb els prorrogats del 2023. Almenys 10 morts i més d'una cinquantena de ferits per nous atacs de Rússia aquesta matinada contra la capital d'Ucraïna. Drons i míssils han fet destrosses importants en edificis residencials de Kiev. Zelensky va interrompre ahir el viatge que feia a Irlanda per tornar d'urgència al seu país. Es continuen investigant les causes de l'accident d'un autocar i al centre de la ciutat de Lleida després que la conductora va donar negatiu en les proves d'alcohol i drogues. El sinistre va fer una quarantena de ferits, dels quals 4 continuen a la UCI. A reobre el debat sobre el futur de la PSAT després que ahir Salvador Illa admetés al Parlament que potser va ser precipitat retirar els peatges d'aquesta via. Davant la sinistralitat amb camions implicats, el president s'obre a estudiar mesures, com ara prohibir l'avançament als vehicles pesants. Propietaris d'habitatges que contracten detectius per investigar els llogaters és un fenomen a l'alça, segons ha avançat el Matí de Catalunya Ràdio. L'objectiu principal és trobar arguments per poder fer fora els llogaters, bàsicament de renda antiga, després de demostrar que no és la residència habitual. La cerimònia de presentació dels equips del Tour de França afectarà aquest migdia el trànsit a Barcelona. A les dues es tancaran els carrers del voltant de la Sagrada Família i l'Avinguda Gaudí. Els ciclistes dels 23 equips aniran des del recinte modernista de Sant Pau fins a l'escenari davant la façana de la Basílica. Els productors del Delta de l'Ebre demanen l'obertura de la bocana del Fangà per ajudar a la supervivència del musclo. Aquesta setmana la temperatura de l'aigua ha arribat als 28 graus i pot arribar fins als 31. Amb el concert del Petite Galerie amb un centenar de participants, avui engega el Festival Vida de Vilanova i la Geltrú. Fins dissabte hi ha programats concerts d'artistes com Maria Jaume, Saint Etienne, Fatboy Slim o la Ludwig van.
2: Esports.
0: Anglaterra i Bèlgica amb drama i els Estats Units amb esforç han classificat pels vuitens de final del Mundial. Remuntada de Bèlgica 3-2 contra Senegal al minut 125. D'Anglaterra contra el Congo 2-1 i els Estats Units elimina Bòsnia i Herzegovina 2-0. Avui la selecció espanyola juga contra Àustria a les 9 del vespre a la 1 de la matinada. A Portugal-Croàcia i Suïssa-Algèria a les 5 de la matinada. I Joan Laporta, el president del Barça, assegura que poden afrontar qualsevol fitxatge i adverteix que l'oferta per Julián Álvarez no és il·limitada en el temps. Jornada avui de calor més moderada, només a Ponent es podran superar lleugerament els 35 graus. Domini absolut del sol, amb alguns núvols baixos al vessant nord dels Pirineus i algun núvol prim de vent a les comarques de Girona, la Tramuntana i el Mediterrani.
3: 24 hores al dia, 365 dies a l'any.
4: Ràdio Arbúcies, sempre t'acompanya.
3: La teva emissora.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 20 graus i una humitat del 66%.

0: Informació, proximitat, música...
1: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
2: Tanca els ulls i imagina. La millor música clàssica internacional emergent sonant al cor del Montseny. Del 16 al 19 de juliol torna el Villa Margarita Music Fest Arbúcies. Una sisena edició única amb grans intèrprets formats als millors centres europeus. Viu la grandesa del trio Fortuny, conjunts internacionals, espectacles de màgia i una cloenda inoblidable en plena natura al Prat Rodó. Aposta per un festival proper, inclusiu i amb sistema de taquilla inversa. L'aforament és limitat i les entrades volen. Reserva ja la teva a villamargaritamusicfest.com o al Museu de la Gavella. Organitza Associació Villa Margarita Music amb el suport de la Diputació de Girona, l'Ajuntament d'Arbúcies i diverses entitats privades i comerços locals. Segueix-nos a Instagram @villamargaritamusicfest_.

0: Són les 9. Començarem actualitzant dades pel que fa al trànsit perquè és un matí molt complicat a la P7. Equip viari, endavant.
1: Sí, l'AP7 es troba tallada des de primera hora del matí a la Pobla de Montornès en sentit sud per un accident entre un turisme i un camió que transportava ampolles de cervesa i que ha bolcat. Circulació molt complicada en aquest punt. Es fan desviaments per la sortida 220 a l'alçada del Vendrell i es recomana utilitzar vies alternatives, la Nacional 340, l'A7 i l'AP2 i l'A27. Atenció, però, perquè en el cas de la Nacional 340 ja hi ha cua d'11 quilòmetres entre el Vendrell i Creixell en sentit Tarragona. I a aquesta hora, aquest no és l'únic accident que afecta l'AP7. N'hi ha un altre entre el Papiol i Martorell en sentit Tarragona. En aquest cas, hi ha també un carril tallat.
0: La regularització extraordinària d'immigrants es tanca en prop d'1.200.000 sol·licituds i unes 500.000 peticions ja s'han admès a tràmit segons dades oficials. Ara l'administració té 3 mesos per resoldre tots els expedients. 2 de cada 3 migrants que ho han demanat són d'origen llatinoamericà. Aquest migdia el Parlament donarà llum verda als primers pressupostos de Salvador Illa. Esquerra i els comuns donaran oxigen a la legislatura amb els primers comptes del govern del PSC que fins ara havia funcionat amb els prorrogats del 2023. Els republicans adverteixen, però, que cal avançar en el nou model de finançament abans de l'aturada de l'estiu. Avui, que fa just una setmana del doble terratrèmol a Veneçuela, el nombre de víctimes ja frega els 2.300 morts, més d'11.000 ferits i desenes de milers de desapareguts. El Ministeri d'Afers Estrangers xifra en 27 els morts espanyols i en 137 els desapareguts. El país comença avui el primer dels 7 dies de dol nacional per la catàstrofe. Es continuen investigant les causes de l'accident d'un autocar ahir al centre de la ciutat de Lleida després que la conductora va donar negatiu en les proves d'alcohol i drogues. El sinistre va fer una quarantena de ferits, dels quals 4 continuen a l'UCI. A reobre el debat sobre el futur de la P7 després que ahir Salvador Illa admetés al Parlament que potser va ser precipitat retirar els peatges d'aquesta via. Davant la sinistralitat amb camions implicats, com ara hem sentit el cas d'aquest matí que talla

0: En punt les 10 del matí. Nou rècord d'afiliats a la Seguretat Social. Catalunya supera per primera vegada a la història els 4 milions de treballadors al juny. Pel que fa a l'atur, continua en mínims en 307.000 aturats, un 0,15% menys que fa un mes. La desocupació cau en totes les demarcacions i en tots els sectors. Aquest migdia el Parlament donarà llum verda als primers pressupostos de Salvador Illa. Esquerra i els comuns donaran oxigen a la legislatura amb els primers comptes del govern del PSC, que fins ara havien funcionat amb els prorrogats del 2023. Catalunya és la comunitat que ha rebut més sol·licituds en el procés de regularització extraordinària, en total 257.000 peticions de les gairebé 1.200.000 registrades a tot l'Estat. Segons dades del govern espanyol, dos de cada tres migrants que esperen aconseguir un permís de treball i de residència per un any són d'origen llatinoamericà. Almenys 13 morts en nous atacs de Rússia aquesta matinada a Kiev. El Kremlin ha disparat una setantena de míssils i mig miler de drons i ha fet destrosses importants en edificis residencials. Zelensky ha tornat d'urgència a Ucraïna després d'interrompre un viatge a Irlanda. La cap de la diplomàcia europea proposarà noves sancions contra Rússia. Avui fa 8 dies del doble terratrèmol a Venezuela. El nombre de víctimes ja frega els 2.300 morts, més d'11.000 ferits i desenes de milers de desapareguts. El Ministeri d'Afers Estrangers xifren 27 els morts espanyols i 137 els desapareguts. El país comença avui el primer dels 7 dies de dol nacional per aquesta catàstrofe. Es continuen investigant les causes de l'accident d'un autocar ahir al centre de la ciutat de Lleida, després que la conductora va donar negatiu en les proves d'alcohol i drogues. El sinistre va fer una quarantena de ferits, dels quals 4 continuen a la UCI. 156 víctimes i agressors identificats en una operació internacional contra la submissió química. La investigació destapa comunitats digitals misògines i apunta que aquests casos no són fets aïllats, sinó part d'un patró organitzat. L'any passat es va aconseguir un nou rècord de la producció cinematogràfica catalana amb 124 llargmetratges amb participació de productores del país. Les dades de l'Acadèmia del Cinema Català van superar els 4 milions i mig d'espectadors a les sales espanyoles, un 22% més que l'any anterior.
1: Esports.
0: Montse Raya, bon dia.
2: Hola, bon dia. Anglaterra i Bèlgica pateixen per ser els vuitens de final del Mundial. La remuntada de l'equip belga 3-2 contra el Senegal al minut 125 i d'Anglaterra contra el Congo 2-1. Els Estats Units eliminen Bòsnia-Herzegovina 2-0. Avui la selecció espanyola amb nou catalans juga contra Àustria a les 9 del vespre. De la Fuente diu que comptarà amb la mitja mal pels 90 minuts. A la 1 de la matinada, Portugal-Croàcia i Suïssa-Algèria a les 5. I Joan Laporta, president de Barça, assegura que poden afrontar qualsevol fitxatge i adverteix que l'oferta per Julián Álvarez no és il·limitada en el temps.
0: Jornada de calor més moderada, només a Ponent. Es podran superar lleugerament els 35 graus. Domini absolut del sol, amb alguns núvols baixos al vessant nord dels Pirineus i algun núvol prim de vent a les comarques de Girona. La tramuntana i el mestral es mantindran tota la jornada.
3: Trescat Info.
0: 10 i 4 minuts.
4: Ràdio Arbúcies.
3: 107.6
5: Tenim FM. A Arbúcies una temperatura de 25 graus i una humitat del 41%.

0: Estàs escoltant Ràdio Arbúcies, l'emissora de la Vall del Montseny.
1: 107.6 FM. Tanca els ulls i imagina. La millor música clàssica internacional emergent sonant al cor del Montseny. Del 16 al 19 de juliol torna el Villa Margarita Music Fest Arbúcies. Una sisena edició única amb grans intèrprets formats als millors centres europeus. Viu la grandesa del trio Fortuny, conjunts internacionals, espectacles de màgia i una cloenda inoblidable en plena natura al Prat Rodó. Aposta per un festival proper, inclusiu i amb sistema de taquilla inversa. L'aforament és limitat i les entrades volen. Reserva ja la teva a villamargaritamusicfest.com o al Museu de la Gavella. Organitza Associació Villa Margarita Music amb el suport de la Diputació de Girona, l'Ajuntament d'Arbúcies i diverses entitats privades i comerços locals. Segueix-nos a Instagram @villamargaritamusicfest_.

0: Les cançons de la teva vida les escoltes aquí.
1: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
2: Aquest juliol, els teus diumenges a la tarda tenen una cita fixa. Torna al cicle Notes d'aigua. Tres diumenges, tres concertassos, tots a les 7 de la tarda. Comencem el diumenge 5 de juliol amb Retrio. Imagina't, la música tradicional de tota la vida, de sobte, agafant el ritme del soul, jazz i swing. Brutal! Són tres autèntics veterans amb més de 20 anys de rodatge que de ben segur us faran moure.

Ja ho saps, bona música, bon ambient i la millor manera de tancar el cap de setmana. Notes d'aigua, tots els diumenges de juliol a les 7 de la tarda al Prat Rodó. T'hi esperem.

0: Informació, proximitat, música...
1: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.

0: Són les 11. Catalunya és la comunitat que ha rebut més sol·licituds en el procés de regularització extraordinària. En total, 257.000 peticions, d'un total de gairebé 1.200.000 registrades a tot l'Estat. Segons dades del govern espanyol, 2 de cada 3 migrants que esperen aconseguir un permís de treball i de residència per un any són d'origen llatinoamericà. Esquerra Republicana i els Comuns recorden al govern de Salvador Illa que haurà de complir els compromisos pactats mentre l'oposició critica els pressupostos durant el debat que s'està fent al Parlament. La cambra ha d'aprovar aquest migdia amb el suport dels socis uns comptes que són els primers de la legislatura. Nou rècord d'afiliats a la Seguretat Social. Catalunya supera per primer cop a la història els 4 milions de treballadors al mes de juny. Pel que fa a l'atur, continua en mínims amb 307.000 parats, un 0,15% menys que fa un any. La desocupació cau en totes les demarcacions i en tots els sectors. A Lleida, 9 persones continuen ingressades a l'Hospital Arnau de Vilanova arran de l'accident d'autocar d'ahir al matí. 4 són a la unitat de cures intensives, 2 de les quals en estat crític. La justícia europea confirma la multa a Google de més de 4.000 milions d'euros per abús de posició dominant. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea desestima el recurs del gegant tecnològic i tanca un cas que Brussel·les va obrir fa més d'una dècada. 156 víctimes i agressors identificats en una operació internacional contra la submissió química. La investigació destapa comunitats digitals misògines i apunta que aquests casos no són fets aïllats, sinó part d'un patró organitzat. Almenys 13 morts en nous atacs de Rússia aquesta matinada a Kiev, a Ucraïna. El Kremlin ha disparat una 70 de míssils i mig miler de drons i ha fet destrosses importants en edificis residencials. La Fiscalia Alemanya assenyala el govern ucraïnès per l'explosió del Nord Stream el 2022. Inculpa un home ucraïnès que en el moment dels fets era comandant de l'exèrcit per haver liderat, suposadament, un grup que va posar els explosius als gasoductes russos del Mar Bàltic.
1: Esports. Lamine Yamal podrà jugar els 90 minuts a l'Espanya-Àustria de 16ens de final de Mundial aquest vespre a les 9. A la 1 de la matinada, Portugal-Croàcia i a les 5, Suïssa-Algèria. També al Mundial, remuntada èpica de Bèlgica, 3-2 contra el Senegal al minut 125. També ha remuntat Anglaterra contra el Congo 2-1 i els Estats Units eliminen Bòsnia i Hercegovina 2-0. I en bàsquet, el base Guillem Vives deixa el Joventut, on ha estat les últimes 5 temporades. La penya farà oficial les pròximes hores el fitxatge d'Isaac Nogués, escorta badaloní de 22 anys, que ve del València.
0: I el temps, tramuntana i mestral moderats als dos extrems del país, jornada de sol amb només algun núvol al vessant nord dels Pirineus. La calor es mantindrà més moderada i només a Ponent i a les Terres de l'Ebre o al Camp de Tarragona serà intensa, amb valors que podran superar els 35 graus.
2: 3CAT Info.
0: Bon dia, passant pràcticament 4 minuts de les 11 del matí. Salutacions a qui us acompanya...
3: Estem amb tu des de 1985.
4: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
3: 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 26 graus i una humitat del 47%.

0: Amb les 12 del migdia. Noves imputacions en el cas Leire, la suposada trama per fer descarrilar casos judicials que afecten el PSOE. El magistrat de l'Audiència Nacional Espanyola, Santiago Pedraz, ha decidit investigar la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i el número 2 del cos, Manuel Llamas, pels delictes de prevaricació i obstrucció a la justícia. Recta final al Parlament del debat que acabarà amb l'aprovació dels pressupostos. Els primers comptes de la legislatura del govern de Salvador Illa tiren endavant amb els suports d'Esquerra i els comuns, que no s'han estat de recordar al president que haurà de complir els compromisos pactats. Catalunya és la comunitat que ha rebut més sol·licituds en el procés de regularització extraordinària. En total, 257.000 peticions, d'un total de gairebé 1.200.000 registrades a tot l'Estat. Segons dades del govern espanyol, dos de cada tres migrants que esperen aconseguir un permís de treball i de residència per a un any són d'origen llatinoamericà. Junts per Catalunya denuncia davant la Comissió Europea el procés de regularització d'immigrants. La vicepresidenta del partit i portaveu al Congrés, Míriam Nogueres, que ho ha anunciat al matí de Catalunya Ràdio, diu que el govern de Pedro Sánchez ha actuat d'esquenes a Europa i ha menystingut la llengua catalana. L'ocupació marca un nou rècord a Catalunya i el juny ja supera els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. Pel que fa a l'atur, continua baixant, però és la reducció més petita en un juny dels últims 6 anys. Ara hi ha 307.000 aturats, un 0,15% menys que al maig. La justícia europea confirma la multa a Google de més de 4.000 milions d'euros per abús de posició dominant. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea desestima el recurs del gegant tecnològic i tanca un cas que Brussel·les va obrir fa més d'una dècada. Almenys 17 morts en el bombardeig massiu de Rússia aquesta matinada a Kiev. El Kremlin ha disparat una setantena de míssils i mig miler de drons. La cap de la diplomàcia europea proposarà noves sancions contra Rússia i Zelensky insisteix als Estats Units perquè li donin la llicència per fabricar míssils Patriot. I el Vaticà expulsa de l'Església Catòlica els quatre nous bisbes lefebrians, una congregació ultraconservadora, consagrats ahir en una cerimònia que no tenia el consentiment de la Santa Seu. També ha excomunicat els dos sacerdots que van oficiar aquesta consagració, considerant que han comès el delicte del cisma dins l'Església Catòlica.
1: Esports.
0: Montserrat Raia, bon dia.
2: Hola, bon dia. Lamine Yamal podrà jugar els 90 minuts a l'Espanya-Àustria de setzens de final del Mundial de Futbol aquest vespre a les 9. A la 1 de la matinada, Portugal-Croàcia i a les 5, Suïssa-Algèria. L'Espanyol podria fer oficial avui mateix el fitxatge d'Àlex Calatrava, és un extrem català de 26 anys que arriba del Castelló de segona divisió on ha jugat les dues últimes temporades. I en bàsquet, el pivot senegalès Youssouf Afol deixa de ser jugador del Barça. El Joventut qui marxa és el base Guillem Vives i a les pròximes hores faran oficial el fitxatge d'Isaac Nogués, escorta badaloní de 22 anys que ve del València.
0: Aquesta tarda i els pròxims dies s'imposarà el sol a tot Catalunya, tramuntana i mestral moderats als dos extrems del país. La calor es mantindrà més moderada i només a Ponent i Terres de l'Ebre o al Camp de Tarragona serà intensa, amb valors que podran superar els 35 graus. Atenció al nou augment els pròxims dies.
3: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
4: La banda sonora del teu dia.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 27 graus i una humitat del 42%.

0: Sintonitza Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
1: La teva veu, la teva ràdio. Tanca els ulls i imagina. La millor música clàssica internacional emergent sonant al cor del Montseny. Del 16 al 19 de juliol torna el Villa Margarita Music Fest Arbúcies. Una sisena edició única amb grans intèrprets formats als millors centres europeus. Viu la grandesa del trio Fortuny, conjunts internacionals, espectacles de màgia i una cloenda inoblidable en plena natura al Prat Rodó. Aposta per un festival proper, inclusiu i amb sistema de taquilla inversa. L'aforament és limitat i les entrades volen. Reserva ja la teva a villamargaritamusicfest.com o al Museu de la Gavella. Organitza Associació Villa Margarita Music amb el suport de la Diputació de Girona, l'Ajuntament d'Arbúcies i diverses entitats privades i comerços locals. Segueix-nos a Instagram @villamargaritamusicfest_.

0: Es la una. El Parlament ha aprovat els pressupostos de la Generalitat del 2026. Són els primers comptes del govern de Salvador Illa que han tirat endavant amb els vots d'Esquerra i els Comuns i amb l'oposició de la resta de partits. Pugen a gairebé 50.000 milions d'euros. Feia 3 anys que el Parlament no aprovava uns pressupostos. Han imputat la directora de la Guàrdia Civil i el seu número 2 en el cas Leire, una suposada trama per fer descarrilar processos judicials que afecten el PSOE. El magistrat Santiago Pedraz els ha citat a declarar el 16 de juliol pels delictes de prevaricació i obstrucció a la justícia. El PP exigeix dimissions. El Ministeri de l'Interior ho descarta. Catalunya és la comunitat que ha rebut més sol·licituds en el procés de regularització extraordinària, en total 257.000 peticions de les gairebé 1.200.000 registrades a tot l'Estat. Segons dades del govern espanyol, 2 de cada 3 migrants que esperen aconseguir un permís de treball i de residència per un any són d'origen llatinoamericà. Més de la meitat de les famílies ateses per Càritas l'any passat no vivien en un habitatge digne. L'entitat reclama agilitzar els canvis legislatius que facilitin la conversió en habitatges dels espais que l'Església ha cedit a la Generalitat. L'ocupació marca un nou rècord a Catalunya i el juny ja supera els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. Pel que fa a l'atur, continua baixant, però és la reducció més petita en un juny dels últims 6 anys. Ara hi ha 307.000 parats, que és un 0,15% menys que el mes de maig. Almenys 17 morts en el bombardeig massiu de Rússia aquesta matinada a Kiev, la capital d'Ucraïna. El Kremlin ha disparat una centena de míssils i mig miler de drons. La cap de la diplomàcia europea proposarà noves sancions contra Rússia i el president ucraïnès insisteix als Estats Units perquè li donin la llicència per fabricar míssils Patriot. La Fiscalia Alemanya assenyala el govern ucraïnès per l'explosió del Nord Stream el 2022. Inculpa un home ucraïnès, en el moment dels fets era comandant de l'exèrcit, per haver liderat, suposadament, un grup que va posar els explosius als gasoductes russos del mar Bàltic. L'acció va causar una crisi energètica a Europa. I amb el concert del Petit de Caleril, amb un centenar de participants, avui engega el Festival Vida de Vilanova i la Geltrú. Fins dissabte hi ha programats concerts d'artistes com Maria Jaume, Saint Etienne, Fatboy Slim o la Ludwig Bang.
1: Esports.
2: Àlex Calatrava ja és nou jugador de l'Espanyol per les 5 pròximes temporades. Aquest extrem català de 26 anys arriba del Castelló de la segona divisió. Nicola Provítola marxa del Barça de bàsquet després de 5 temporades acompanyat del pivot senegalès Youssoufa Fall. El Joventut, qui marxa, és el basat Guillem Vives. I al Mundial de Futbol, avui 3 nous partits dels 16 de final. Destaca l'Espanya-Àustria a les 9 del vespre. També jugaran el Portugal-Croàcia a la 1 de la nit i el Suïssa-Algèria a les 5 de la matinada.
0: I el temps aquesta tarda i els pròxims dies s'imposarà el sol a tot Catalunya. Tramuntana i mestral moderats als dos extrems del país. La calor es mantindrà més moderada i només a Ponent i a les terres.
3: Estàs escoltant Ràdio Arbúcies, l'emissora de la Vall del Montseny.
4: 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 28 graus i una humitat del 30%.
6: Ahora tú, como yo, ¿vale? ¿Vale?
7: A ver, tú primero.
6: Vale.
7: ¿Cómo es?

Els llums s'han apagat. Han tret el pastís. Aplaudien els pares, els tiets i els amics. Tots alhora, agrupats en un únic crit. Que demani un desig! Que demani un desig! I tu, nerviosa, com sempre que et toca ser el centre d'atenció, has fixat els ulls en un punt imprecís del menjador. Un segon. Dos segons. Tres segons. Quatre i cinc.

Aquest juliol, els teus diumenges a la tarda tenen una cita fixa. Torna al cicle Notes d'Aigua. Tres diumenges, tres concertassos, tots a les 7 de la tarda. Comencem el diumenge 5 de juliol amb Retrio. Imagina't, la música tradicional de tota la vida, de sobte, agafant el ritme del soul, jazz i swing. Brutal! Són tres autèntics veterans amb més de 20 anys de rodatge que de ben segur us faran moure. El diumenge 12 de juliol, creuem els dits, perquè torna Mathieu Saglio i el seu espectacle de violoncel Cello Solo. L'any passat ens va caure tota la pluja del món a sobre i vam haver de suspendre, així que aquest any

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El Parlament aprova els pressupostos de la Generalitat per enguany amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns i el vot en contra de la resta de grups. Això posa fi al període més llarg sense comptes públics en democràcia i permet acabar amb les pròrrogues pressupostàries. Per a la consellera d'Economia, Alicia Romero, són una mostra d'unitat aquests comptes, però des de Junts, Antoni Castellà creu que són tot el contrari.
2: Quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur.
3: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. Són un govern atrinxerat.
0: És dijous 2 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Catalunya marca un nou rècord d'ocupació al juny i supera per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. Maite Polo.
4: El mercat laboral ha sumat 37.000 persones més treballant que al maig. Una dada insòlita que coincideix amb l'impuls de la campanya d'estiu. Els sindicats critiquen, però, que es tracta de contractació temporal. Ho explica Òscar Riu de la UGT.
5: Hem de trencar amb la precarietat laboral que encara tenim al nostre mercat laboral i hem de trencar amb el discurs que la situació econòmica va bé.
0: El pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat.
4: Des d'avui fins dilluns hi haurà restriccions tant a Barcelona com a la 60ena de municipis per on transcorreran les 3 primeres etapes de la prova.
0: Pel que fa al vessant esportiu, Toni Castro, aquesta tarda es fa la presentació dels 23 equips que competiran en el Tour.
6: Serà la primera oportunitat per veure de prop les grans figures del ciclisme mundial, com Pogacar o Vingegaard. A partir de 6:45, els 184 ciclistes desfilaran des del recinte modern de Sant Pau per l'Avinguda Gaudí fins a la Sagrada Família.
0: 1.174.000 persones s'han acollit a la regularització extraordinària de migrants.
4: És més del doble del que s'havia previst inicialment. Catalunya és la comunitat que més sol·licituds ha registrat, 257.000, seguida de la Comunitat de Madrid, la Comunitat Valenciana i Andalusia.
0: En cultura avui comença el Vida Festival a Vilanova i la Geltrú amb Fight Boy Slim, Guitarrica de la Fuente, Amaya o Ralph Ichu com a caps de cartell.
4: El concert inaugural del Petit de Galeril i la processó metafísica es podrà veure a la plataforma La Xarxa Més a les 8 i a partir de 10:45 de la nit a les televisions locals en una coproducció de La Xarxa i Canal Blau.
0: I volem saber quina és la previsió del temps avui que el Meteocat ha activat un preavís per l'arribada d'una segona onada de calor. Aquest estiu serà, això sí, a partir de diumenge. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, una jornada ben asserenada la que estem tenint i, de fet, la que continuarem tenint amb un cel gairebé ras. Els únics elements que veurem al cel seran una miqueta de plomalls de fum forestal d'aquests incendis que estem tenint per una banda a l'Aragó i per una altra al sud de França, que arriben, per exemple, fins a l'Empordà. Allà, al nord de Girona, el vent de tramuntana molt ressec continuarà bufant amb una mica més de ganes. El vent que bufa la resta del litoral anirà girant cap a marinada de sud, però sempre amb una tarda molt tranquil·la en el sentit de l'estat del cel, que tindrà molt pocs núvols, per tant, moltes hores de calor, i de fet avui pujarà una mica la temperatura respecte ahir a les comarques de Ponent. Continuarà fent molta calor també a gran part de la demarcació de Tarragona. Pel que fa al divendres, una jornada idèntica a la d'avui, una mica més de tramuntana cap a l'Empordà, sobretot un ambient molt sec i temperatura que a la tarda tornarà a ser ben elevada, com avui, a més amb un divendres completament ras, novament. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Ivan López, a la coordinació, José Gallardo. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El Parlament ha aprovat els primers pressupostos de la legislatura. Ho ha fet amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns. La resta de grups hi han votat en contra. Els comptes per enguany pugen a gairebé 50.000 milions d'euros i posen fi a més de 3 anys de pròrrogues, el període més llarg sense pressupostos en democràcia. Mont Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. El pressupost del 2026 s'ha aprovat el mes de juliol i en l'equador de la legislatura. Després dels aplaudiments del govern i el grup del PSC, el president Salvador Illa ha fet una breu intervenció d'agraïment.
9: La paraula breument per agrair el vot favorable dels grups que han donat suport al pressupost, per estendre la mà a la resta de grups que vulguin treballar en benefici del país i per comprometre l'acció del govern per desplegar aquest pressupost. Moltes gràcies.
8: Són 49.000 milions d'euros per despesa pública i 893 milions addicionals per complir amb els acords del govern amb Esquerra Republicana i els Comuns. El Departament de Salut és qui s'endú més recursos, 14.000, seguit d'Educació, 8.000, i de Drets Socials, 4.000. La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, l'ha defensat assegurant que dona estabilitat i certesa.
2: Quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur.
8: Entre els vots contraris, el de Junts, que n'ha dit que són una pujada d'impostos encoberta que colla la classe mitjana i treballadora, ignora el dèficit fiscal i perpetua el règim comú. El diputat de Junts, Antoni Castellà, ha acusat el govern d'arrogància.
3: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. I, de fet, ni tan sols hagin fet la ronda per presentar els seus pressupostos. Són un govern atrinxerat.
8: Els socis de legislatura, Esquerra i els Comuns, que han negociat i votat a favor dels pressupostos, han dit que seran exigents amb el govern, que ja no tindrà excuses per desplegar acords. La portaveu d'Esquerra és Esther Capella i la presidenta dels Comuns, Jessica Albiach.
10: El govern disposarà avui de recursos i d'instruments necessaris per desplegar els compromisos adquirits. Per tant, també augmenta la seva responsabilitat i les seves obligacions. Ja no hi ha excuses, ja no hi ha excuses per ajornar decisions, ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords, ja no hi haurà excuses per no liderar.
11: I per això, a partir d'ara, els comuns ens trobaran de cara, amb fermesa, amb convicció. Cada vegada que el govern s'equivoque de prioritats, ens trobaran exigint el compliment dels acords.
8: El govern ha admès que els diners provenents del govern espanyol són insuficients i per això, ha dit, defensa el nou model de finançament presentat juntament amb Esquerra i ha demanat a Junts votar-hi a favor al Congrés de Diputats.
0: No deixem l'economia perquè Catalunya marca un nou rècord d'ocupació aquest mes de juny i supera per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. El mercat laboral ha sumat 37.000 persones més treballant que no pas al maig i 102.000 més que el mateix mes de l'any passat. És una dada insòlita en els registres que coincideix amb l'impuls de l'inici de la campanya d'estiu. Judit Vallès, bon dia.
12: Bon dia. Amb aquest nou rècord, l'afiliació a la Seguretat Social encadena 5 mesos de creixement mensual i el total de desocupats segueix en mínims des de fa 18 anys. Paco Ramos, secretari de Treball de la Generalitat, ha celebrat les bones dades i ha afirmat que cal continuar treballant també per millorar ara la qualitat de l'ocupació.
13: La evolució positiva del nostre mercat de treball ens ajuda a pensar que podem continuar per aquesta senda i, com sempre repeteixo, potser el gran repte del nostre mercat de treball és intentar aconseguir que aquesta prosperitat sigui més compartida i treballar en seu de condicions de treball i qualitat de l'ocupació.
12: Justament des dels sindicats posen èmfasi en aquesta millora de la qualitat de l'ocupació i actualitzen que, tot i haver més llocs de treball, són feines estacionals i de molta precarietat. Òscar Riu és secretari de la UGT Catalunya.
14: Hem de guanyar un mercat laboral català que no sigui estacional i que no estigui relacionat amb les temporades. Hem de trencar amb la precarietat laboral que encara tenim al nostre mercat laboral i hem de trencar amb el discurs que la situació econòmica va bé.
12: Per territoris, l'augment de treballadors durant el mes de juny s'ha concentrat especialment a Lleida i a Girona, majoritàriament homes menors de 25 anys.
0: Encara en relació a l'ocupació, l'Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa una oficina pionera a Espanya per fomentar una contractació pública més sostenible i que doni suport als col·lectius que més ho necessitin. Jordi Casino, bon dia.
15: Bon dia, Marta. El nou servei, l'Oficina de Contractació Estratègica, vol ser una finestreta única i assessorar els equips municipals que preparen concursos, així com empreses, autònoms i organitzacions d'economia social i solidària que volen participar d'una contractació amb impacte positiu. Raquel Gil és la tinenta d'alcaldia de Promoció Econòmica.
16: Fer millors contractes i utilitzar aquesta capacitat de contractació que té l'administració pública per fer les millors polítiques públiques i que aquestes polítiques públiques ajudin també a que el moviment econòmic públic de la ciutat, doncs també vagi coordinat i vagi incorporant aquests elements de valor, com dèiem, com la sostenibilitat, la vulnerabilitat, el suport a col·lectius més vulnerables o el fet de poder prioritzar també altres maneres de prestar serveis que millorin les condicions dels treballadors i treballadores que els presten.
15: Entre els objectius de la nova oficina hi ha la descarbonització, la igualtat entre homes i dones o la inserció de col·lectius vulnerables.
1: Notícies en xarxa.
0: El pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat des d'avui i fins dilluns. Hi haurà restriccions tant a Barcelona com en una seixantena de municipis per on transcorreran les 3 primeres etapes de la prova.
4: Aquesta tarda es presenten els 23 equips en l'espai comprès entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família. L'Avinguda Gaudí i els carrers de l'entorn quedaran tallats durant la tarda, amb restriccions de trànsit, d'accés als aparcaments també i al transport públic. Dissabte, amb la contrarrellotge per equips entre el Fòrum i Montjuïc, el circuit quedarà completament tancat al trànsit durant bona part de la tarda i l'estacionament estarà restringit des de divendres. Les afectacions es concentraran sobretot als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants. Es recomana l'ús del metro, que reforçarà el servei.
0: La segona etapa entre Tarragona i Barcelona provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral, com la Nacional 340 o la C31. La Generalitat recomana utilitzar la P7 i, de manera excepcional, el peatge de la C32 serà gratuït entre les 11 del matí i les 4 de la tarda. En el cas de Tarragona Ciutat, el dispositiu inclou mesures especials de mobilitat, estacionament, transport públic i accessos als serveis essencials. Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
17: El dispositiu s'ha activat aquest matí a les 9 amb les alternatives i restriccions d'aparcament a les 3 zones afectades de la ciutat, al Parc del Francolí, al centre i la Via Augusta, que és per on passaran els ciclistes. El pla de mobilitat preveu nous aparcaments dissuasius i busos llançadora gratuïts. Davant de les diverses afectacions, el consistori tarragoní recomana prioritzar els desplaçaments a peu i l'ús del transport públic, com ha explicat la regidora de mobilitat de l'Ajuntament, Sònia Ors.
18: Llavors, en el moment que ja passi l'últim corredor, el que passa, ja començaran a desmuntar tota l'estructura i serà ràpid. O sigui, la intenció és que a 2:45, com a molt tard, la ciutat ja estigui ja una mica ja en situació normal, no? Una situació ja ordinària. No?
17: L'Ajuntament ha activat 11.580 places, aparcaments dissuasius. Tots els autobusos municipals seran gratuïts. A més, els que estiguin aparcats actuaran com a refugi climàtic.
0: Dilluns les afectacions es traslladaran a Osona, al Ripollès i la Cerdanya amb la sortida des de Granollers. Al Ripollès algunes empreses ja no obriran portes a causa de les restriccions. Ràdio Ripoll, Carolina Ríos.
19: Davant d'aquesta situació, algunes empreses de la comarca fa mesos que van començar a preparar-se per afrontar aquesta situació amb mesures diferents. Ho explica Paqui Fajula, de Relacions Laborals de Soleil Palau.
20: El que vam fer és parlar amb el comitè d'empresa i posar-nos d'acord amb la gent, i l'1 d'abril, que era festa, doncs molta gent va dir que volia venir-ho a recuperar. I la resta, doncs ens estem posant d'acord amb ells, doncs, per recuperar-ho dissabtes o quan ells els hi vagi millor.
19: En cas de Conforça, s'ha optat per fer una mena d'enquestes internes per valorar quina era la millor solució, ja que hi ha diferents centres de treball. Escolteu a Lucía Barrientos, directora de Formació, Talent i Seguretat Laboral de Conforça.
21: I llavors es va acordar, doncs, alguns centres faran festa, el van canviar per un altre dia de calendari.
19: Cal recordar que el pas dels ciclistes comportarà el tall de la carretera C-17 i la N-260 entre les 12 del migdia i les 5 de la tarda. Per aquest motiu es recomana planificar els desplaçaments.
0: Repassem altres notícies destacades d'avui. Un total d'1.174.000 persones s'han acollit a la regularització extraordinària de migrants impulsada pel govern espanyol. És més del doble del que s'havia previst inicialment, que rondava el 500.000.
4: Catalunya és la comunitat que més sol·licituds ha registrat, 257.000, seguida de la Comunitat de Madrid, la Comunitat Valenciana i Andalusia. El 67% dels sol·licitants provenen de l'Amèrica Central i del Sud, i la nacionalitat colombiana és la que més s'ha regularitzat amb un 26%. Ja hi ha més de 600.000 expedients en tràmit, que és gairebé el 52% del total.
0: El PSOE inclou la prohibició de les xarxes socials als menors de 16 anys en la tramitació de la Llei Orgànica de Protecció dels Menors en Entorns Digitals.
4: Les modificacions pactades amb Junts, PNB i el PP també incorporen nous delictes per castigar l'amplificació algorítmica de continguts il·lícits i estableixen responsabilitat penal per als directius de les plataformes digitals que no actuïn per impedir-ne la difusió. En un missatge a X, el president Pedro Sánchez ha reivindicat les mesures com una forma de protegir els joves.
18: proves.
0: El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, cita com a investigats la directora general de la Guàrdia Civil i el director adjunt del cos pel cas Leire.
4: Tots dos hauran de declarar el 16 de juliol, després que la Fiscalia hagi sol·licitat investigar-los en la presumpta trama per desestabilitzar causes judicials que afecten el PSOE i el govern espanyol, que hauria estat liderada per l'exsecretari d'Organització del Partit, Santos Cerdán, i l'exdirigent socialista, Leire Díaz.
0: I en clau internacional, s'eleven a 27 els espanyols morts en els terratrèmols de Veneçuela de fa ara una setmana, mentre que 137 persones de nacionalitat espanyola continuen desaparegudes.
4: De moment, s'han evacuat a Espanya 312 persones, de les quals 244 són espanyoles i 68 d'altres nacionalitats. El total de víctimes s'eleva a 295. I els esforços dels equips d'emergència se centren en l'atenció als supervivents. La Unió Europea ha enviat un primer avió amb 50 tones d'ajuda humanitària.
0: És un quart de tres. La Confederació de Federacions de Veïns de Catalunya demana als ajuntaments una implicació real per erradicar l'amiant. Temen que la nova llei, aprovada ara fa 15 dies, quedi en paper mullat perquè la norma no obliga els municipis a crear comissions específiques d'estudi ni tampoc censos locals de casos. Carina Bellbé, bon dia.
5: Bon dia. Malgrat celebrar l'aprovació de la llei per erradicar l'amiant a Catalunya, la Confab lamenta mancances. Defensa que el paper dels ajuntaments és clau per detectar casos, però considera un error que la norma no els obligui i que tot plegat es deixi a la bona voluntat dels municipis, ja que no se'ls exigeix la creació de comissions ni de censos locals. És més, han denunciat poblacions reticents, com ara l'Hospitalet de Llobregat, Lleida i Tarragona. Manuel Navas és el president de la Comissió de l'Amiant de la Confab.
6: Si no se implican los municipios en la erradicación del amianto, la ley del amianto quedará en papel mojado. Eso es de entrada. Es decir, que si no existe una implicación real de los municipios, no habrá desamiantado de los municipios. Porque, desde luego, ni Generalitat, ni Agencia Catalana, ni nada de nada, tienen capacidad suficiente ni instrumentos suficientes como para ir a cada uno de los puntos del territorio para ver cómo está ese trabajo de erradicación del amianto.
5: L'entitat també lamenta que la llei no obligui les inspeccions tècniques d'edificis a certificar la presència d'amiant i adverteix que el cens de la Generalitat només ha detectat el 20% dels casos a Catalunya, limitat a les teulades.
0: Nou matí de caos a l'AP7 per dos accidents que han complicat moltíssim la mobilitat, especialment a les comarques de Tarragona, per un sinistre entre un camió i un turisme. El camió ha bolcat i ha escampat la càrrega a l'asfalt, cosa que ha fet tallar la via des de primera hora del matí. Ràdio El Vendrell, Marc Guitart.
22: L'accident a l'AP7 ha tingut lloc quan passaven uns minuts de les 6 del matí i ha involucrat un turisme i un camió a l'altura de la Pobla de Montornès. El camió ha quedat bolcat a la via i tota la seva càrrega, formada per begudes, ha quedat escampada a la calçada. Com a conseqüència, s'ha hagut de tallar l'autopista en sentit sud, provocant llargues retencions. Per aquest motiu, s'han desviat els vehicles a la sortida del Vendrell, el que de retruc ha provocat retencions a l'N340 que han arribat als 11 quilòmetres entre Creixell i el Vendrell. L'accident també ha provocat un ferit lleu que ha estat traslladat a l'Hospital de Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona.
0: També a la P7, un accident entre un camió i un autobús a l'altura de Maçanet de la Selva ha provocat un ferit lleu i ha obligat a tallar un carril en sentit Girona.
4: A l'autocar hi viatjaven 28 persones que han hagut d'esperar que un altre vehicle els passés a recollir.
0: I una jove de 17 anys ha mort atropellada aquesta matinada també a la P7, en aquest cas a Castellví de Rosanes, al Baix Llobregat.
4: Una motocicleta amb dos ocupants ha patit una caiguda a la via i un camió ha atropellat mortalment la passatgera i ha ferit el conductor. El conductor del camió n'ha sortit il·lès.
0: A Lleida, 9 persones continuen ingressades, 4 d'elles a l'UCI de l'Arnau de Vilanova, per l'accident d'ahir en què un autocar, recordem, es va estavellar contra la façana de la Diputació. UAU Lleida Ràdio, Quim Gassó.
23: En les últimes hores, 12 persones han rebut l'alta hospitalària d'acord amb el balanç de salut presentat ahir al vespre. L'accident va deixar un total de 44 ferits, 21 dels quals van ingressar a l'Arnau de Vilanova amb diferents fractures, lesions i traumatismes. Els centres d'atenció primària van atendre 21 persones més i els serveis sanitaris van donar d'alta 2 ferits al lloc dels fets. El paent cap de Lleida, Fèlix Larrosa, ha elogiat la feina dels diferents cossos que van participar en les tasques posteriors a l'accident.
24: Malgrat tot, doncs, tot va funcionar com havia de funcionar i vull agrair des d'aquí ja el treball de tots i totes els que van intervenir ahir, que van ajudar per a que la ciutat recuperés el seu ritme i sobretot, el més important, perquè les persones que van estar afectades tinguessin els serveis que requerien.
23: Respecte a la investigació per determinar les causes del xoc, l'alcalde ha explicat que ja han traslladat les primeres diligències al jutjat de guàrdia i que ara han d'estudiar tota la informació recopilada.
0: I passem també per l'Alt Empordà, perquè des d'aquest 1 de juliol ja ha començat la restricció de circulació al Parc Natural del Cap de Creus. La mesura s'aplica fins al 31 d'agost, de 9:45 del matí fins a les 4 de la tarda. Empordà Televisió, Jesús Segade.
2: L'objectiu, evitar col·lapses i protegir aquest espai natural. Ens ho explica el regidor de Medi Ambient de Roses, Lluís Espada.
3: Aquesta restricció es fa per tema de sostenibilitat del parc. El parc no pot assumir el volum de vehicles que havia assumit en anys anteriors, i és per això que es fa aquesta restricció. Ens trobàvem amb molts problemes, amb excessos de serveis, en cas de bombers, en cas d'ambulàncies, pels cotxes aparcats que hi havia als vorals.
2: Si aneu amb moto, bicicleta o a peu, podreu passar sense restriccions. També tenen el pas lliure els veïns de Roses i aquells que tinguin una reserva en algun establiment del parc. Per a la resta de conductors, fora d'aquest horari, l'accés torna a ser lliure.
0: I és moment per a la cultura. Avui amb la música com a gran protagonista, perquè engega Vilanova i la Geltrú la 12a edició del Vida Festival. Fatboy Slim, Guitarrica de la Fuente, aquí estem escoltant. També Amaya o Ralph Pichu són alguns dels caps de cartell d'una programació que combina grans noms internacionals, artistes estatals i una destacada presència de talent català. 20 cuchillos
4: mortales. Aquest vespre a les 8 es podrà seguir el concert inaugural del Petit de Calaril i la processó metafísica a través de la plataforma La Xarxa Més. I a partir de 2:15 de la nit es farà la reemissió a les televisions locals a través d'una coproducció de La Xarxa i Canal Blau.
0: Aquest espectacle plegarà més d'un centenar de participants amb bandes de primer nivell com la Ludwig Band, Remei de Calafresca, Dan Peralbo i el Comboi, Tartar Helena i fins i tot representants dels balls populars de Vilanova i la Geltrú i el Garraf.
4: El seu director, Dani Poveda, ha explicat en una entrevista a La Xarxa quin és l'esperit del festival.
7: Fer sobretot sentir especial, molt especial, aquest públic que és molt exigent, que és molt expert en música i que troben al Vida un oasis dintre d'aquest moment on ens trobem, on la globalització fa que tot sigui macro i tot hagi de créixer i créixer, i nosaltres estem trobant aquests espais doncs perquè un artista com el Petit de Calaril tingui un desig i el pugui complir al nostre festival amb aquesta processó metafísica.
4: Enguany el festival manté la seva proposta nocturna amb el Vida Club, que allargarà la música fins a la matinada. Se celebrarà fins al 4 de juliol als jardins de la Masia d'en Cabanyes.
0: A Barcelona, una exposició a la Casa Batlló relaciona l'obra d'Antoni Gaudí, Joan Miró i el fotògraf Joaquim Gomis, i en fa una lectura contemporània a través de les noves tècniques digitals. Gaudí, Miró, Gomis, The Constructed reuneix peces originals i les reinterpreta amb eines com l'animació 3D o la intel·ligència artificial generativa. David Navarro, bon dia.
9: Bon dia. Casa Batlló Contemporari i la Fundació Joan Miró es donen la mà per presentar una exposició on, com explica la comissària Esther Ramos, l'obra dels dos genis entra en diàleg.
10: Podem mostrar l'obra de Miró aixoplugada per l'arquitectura de Gaudí, a qui ell va considerar el primer entre els genis, i a més posar la seva obra en diàleg amb la creació contemporània.
9: Però en aquesta conversa hi ha una tercera veu, la del fotògraf Joaquim Gomis, que va retratar tant l'obra de Gaudí com la de Miró. Així, a l'exposició podrem veure com l'estudi Tomorrow Bureau reinterpreta les seves fotografies amb intel·ligència artificial. També escultures originals de Joan Miró que conviuen amb les seves versions digitals, fent-ne, segons la comissària Joana Seguro, una lectura contemporània.
25: La part digital és radical, perquè l'espíritu de Gaudí és radical. Casa Batlló és radical i que després inspira a Gomis, inspira a Miró.
9: La mostra s'inaugura el proper 8 de juliol i es podrà veure fins al gener de l'any vinent.
0: I és moment per a la informació esportiva. Avui amb Toni Castro. Molt bon dia, Toni. Barcelona viu ja avui el gran acte previ al Grand Départ del Tour de França.
26: Bon dia, Marta. A partir de 6:45 es farà la presentació dels 23 equips participants formats per 184 ciclistes. Començaran el recorregut al recinte modernista de Sant Pau i desfilaran per l'Avinguda Gaudí fins a l'escenari principal situat davant de la Sagrada Família. Una presentació que es podrà veure a partir de les 6 de la tarda per la plataforma La Xarxa Més amb un programa especial de BTV. Serà la primera oportunitat per veure de prop les grans figures del ciclisme mundial, com Pogacar i Vingegaard, que se citaran a partir de dissabte i recorrem fins dilluns a les tres primeres etapes de la ronda francesa per Catalunya. A més, aquesta presentació estarà acompanyada d'un espectacle musical amb artistes com Sílvia Pérez Cruz, Lia Cali i Doctor Prats. També participaran institucions culturals com el Cor de Teatre, els Castellers de Vilafranca, els Castellers de Barcelona i els Castellers de la Sardana. Sagrada Família. Al Mundial de Futbol, la selecció de Bèlgica s'ha classificat per als vuitens de final amb una remuntada a la pròrroga després de perdre per 0-2 fins al minut 86 contra el Senegal. També s'ha classificat Anglaterra amb un triomf contra el Congo i els Estats Units, que han eliminat Bòsnia-Herzegovina. Avui serà el torn de la selecció espanyola, que disputarà els setzens de final contra Àustria a les 9 de la nit a Los Angeles. El combinat de Luis de la Fuente ha sumat fins ara un empat i dues victòries de la fase de grups. El tècnic és optimista sobre les opcions de l'equip en aquesta Copa del Món.
8: Yo, a medida que pasan los días, confío más ciegamente en este equipo. Siempre lo he hecho confiando en este equipo. Creo que no es la primera vez que me oís. Yo he dicho siempre que para mí son los mejores del mundo. Sabemos, insisto, que hay que dar la mejor versión, cometer pocos errores, estar en tu mejor día para que el rival no aproveche la oportunidad que va a tener seguro y te pueda hacer daño. Entonces, sigo siendo igual de exigente, sigo siendo igual de realista, pero sigo siendo cada día más optimista.
26: Àlex Calatrava s'ha convertit en la primera incorporació de l'Espanyol. El migcampista del Castelló signa per 5 temporades a canvi de 5 milions d'euros. El barceloní, de 26 anys, format en les categories inferiors a l'Horta, el Sant Andreu, el Parets, el Sants i el Costa Brava, ha disputat 75 partits al Castelló de la segona divisió, en què ha anotat 21 gols i ha repartit 19 assistències. Escoltem Àlex Calatrava, tot just nou fitxatge, nou jugador de l'Espanyol.
11: Ara mateix és un somni fet realitat. Crec que és un moment per mi que estic en un moment de créixer. Monchi va parlar amb mi des del primer moment, la confiança que tenien en mi, que van depositar, i crec que era un pas que tenia que donar, i molt content i amb moltes ganes.
26: En waterpolo, el Club Natació Sabadell ha presentat tres fitxatges: Nona Pérez, Martina Tarré i Paula Camus, totes tres jugadores que provenen del Sant Andreu. Nona Pérez torna a casa després de 3 anys fora. Martina Tarré és una de les millors porteres del món, mentre que Paula Camus és una boia de present i de futur. En futbol sala, l'Indústria Santa Coloma ha incorporat l'ala barceloní Pol Pacheco després que el jugador hagi arribat a un acord amb el Barça per rescindir el seu contracte. I en bàsquet, a la Lliga Endesa, l'Ilerna Lleida ha fet efectiva la clàusula de rescissió del contracte de Cameron Crookwich, que no continuarà a la capital del Segrià. També ha anunciat la baixa de Calef Agada, i per la seva banda el Manresa ha fet oficial la baixa de Calderici. I a la Lliga Endesa femenina, en aquest cas l'Espar Girona, ha renovat Carolina Guerrero per una temporada més.
0: Gràcies, Toni Castro, per la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida. Fins ara.
12: La xarxa de comunicació local.
13: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
14: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
15: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
16: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
27: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Us agrada la nit, la lluna i les estrelles? Si és així, escolteu aquest poema que també explica les coses boniques que ens porta la nit cada nit.
28: Hola, em dic Estefan Torres, soc de l'escola Tabor de Quart B. El poema que he escollit es diu Cel de nit, de la Lola Cases. He escollit aquest poema perquè m'agrada la nit. A continuació us recitaré el meu poema. Tot just ha caigut la nit i la lluna, tot d'una, de núvols ha fet el llit i les estrelles del cel petit i doncelles caient el sol ha dormit.
27: Moltíssimes gràcies, Estefan, per recitar aquest poema amb tanta tendresa. A nosaltres, com a tu, també ens agrada la nit i la poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu.
28: Adeu, Embaladits.
16: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El Parlament aprova els pressupostos de la Generalitat per enguany amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns i el vot en contra de la resta de grups. Això posa fi al període més llarg sense comptes públics en democràcia i permet acabar amb les pròrrogues pressupostàries. Per a la consellera d'Economia, Alicia Romero, els comptes són una mostra d'unitat, però des de Junts, Antoni Castellà creu que són tot el contrari.
2: Quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur.
3: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. Són un govern atrinxerat.
0: És dijous 2 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Catalunya marca un nou rècord d'ocupació al juny i se supera per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. Maite Polo.
4: El mercat laboral ha sumat 37.000 persones més treballant que al maig, una dada insòlita que coincideix amb l'impuls de la campanya d'estiu. Els sindicats critiquen, però, que es tracta de contractació temporal. Ho explica Òscar Riu, de la UGT.
5: Hem de trencar amb la precarietat laboral que encara tenim al nostre mercat laboral i hem de trencar amb el discurs que la situació econòmica va bé.
0: El pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat.
4: Des d'avui fins dilluns hi haurà restriccions tant a Barcelona com a la 60ena de municipis per on transcorreran les 3 primeres etapes de la prova.
0: Pel que fa al vessant esportiu, Toni Castro, aquesta tarda es fa la presentació dels 23 equips que competiran en el Tour.
6: Serà la primera oportunitat per veure de prop les grans figures del ciclisme mundial, com Pogacar o Vingegaard. A partir de 6:45, els 184 ciclistes es filaran des del recinte modernista de Sant Pau per l'avinguda de Gaudí fins a la Sagrada Família.
0: 1.174.000 persones és la xifra que s'ha acollit a la regularització extraordinària de migrants.
4: Més del doble del que s'havia previst inicialment. Catalunya és la comunitat que més sol·licituds ha registrat, 257.000, seguida de la Comunitat de Madrid, la Comunitat Valenciana i Andalusia.
0: En cultura, avui comença el Vida Festival a Vilanova i la Geltrú, amb Fatboy Slim, Guitarrica de la Fuente, Amaya o Ralfi Chu com a caps de cartell.
4: El concert inaugural del Petit de Caleril i la processó Matafí Física es podrà veure a la plataforma a la xarxa més a les 8 i a partir de 10:45 a les televisions locals en una coproducció de la xarxa i Canal Blau.
0: Fem també un cop d'ull al temps, just avui que el Meteocat ha emès un avís per una nova onada de calor que ens arriba a partir de diumenge. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, una jornada ben asserenada la que estem tenint i de fet la que continuarem tenint amb un cel gairebé ras. Els únics elements que veurem al cel seran una miqueta de plomalls de fum forestal d'aquests incendis que estem tenint per una banda a l'Aragó i per una altra al sud de França, que arriben, per exemple, fins a l'Empordà. Allà, al nord de Girona, el vent de tramuntana molt ressec continuarà bufant amb una mica més de ganes. El vent que bufa la resta del litoral anirà girant cap a marinada de sud, però sempre amb una tarda molt tranquil·la en el sentit de l'estat del cel, que tindrà molt pocs núvols. Per tant, moltes hores de calor i, de fet, avui pujarà una mica la temperatura respecte ahir a les comarques de Ponent. Continuarà fent molta calor també a gran part de la demarcació de Tarragona. Pel que fa al divendres, una jornada idèntica a la d'avui, una mica més de tramuntana cap a l'Empordà, sobretot un ambient molt sec i temperatura que a la tarda tornarà a ser ben elevada, com avui. A més, amb un divendres completament ras, novament. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Ivan López, a la coordinació, José Gallardo. Passen 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El Parlament ha aprovat els primers pressupostos de la legislatura. Ho ha fet amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns. La resta de grups hi han votat en contra. Els comptes per enguany pugen a gairebé 50.000 milions d'euros i posen fi a més de 3 anys de pròrrogues pressupostàries, el període més llarg sense pressupostos en democràcia. Mont Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. El pressupost del 2026 s'ha aprovat el mes de juliol i en l'equador de la legislatura. Després dels aplaudiments del govern i el grup del PSC, el president Salvador Illa ha fet una breu intervenció d'agraïment.
9: La paraula breument per agrair el vot favorable dels grups que han donat suport al pressupost, per estendre la mà a la resta de grups que vulguin treballar en benefici del país i per comprometre l'acció del govern per desplegar aquest pressupost. Moltes gràcies.
8: Són 49.000 milions d'euros per despesa pública i 893 milions addicionals per complir amb els acords del govern amb Esquerra Republicana i els Comuns. El Departament de Salut és qui s'endú més recursos, 14.000, seguit d'Educació, 8.000, i de Drets Socials, 4.000. La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, l'ha defensat assegurant que dona estabilitat i certesa.
2: Quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur.
8: Entre els vots contraris, el de Junts, que n'ha dit que són una pujada d'impostos encoberta que colla la classe mitjana i treballadora, ignora el dèficit fiscal i perpetua el règim comú. El diputat de Junts, Antoni Castellà, ha acusat el govern d'arrogància.
3: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. I, de fet, ni tan sols hagin fet la ronda per presentar els seus pressupostos. Són un govern atrinxerat.
8: Els socis de legislatura, Esquerra i els Comuns, que han negociat i votat a favor dels pressupostos, han dit que seran exigents amb el govern, que ja no tindrà excuses per desplegar acords. La portaveu d'Esquerra és Esther Capella i la presidenta dels Comuns, Jessica Albiach.
10: El govern disposarà avui de recursos i d'instruments necessaris per desplegar els compromisos adquirits. Per tant, també augmenta la seva responsabilitat i les seves obligacions. Ja no hi ha excuses. Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords. Ja no hi haurà excuses per no liderar.
11: I per això, a partir d'ara, els comuns ens trobaran de cara, amb fermesa, amb convicció. Cada vegada que el govern s'equivoque de prioritats, ens trobaran exigint el compliment dels acords.
8: El govern ha admès que els diners provenents del govern espanyol són insuficients i per això, ha dit, defensa el nou model de finançament presentat juntament amb Esquerra i ha demanat a Junts votar-hi a favor al Congrés de Diputats.
0: El politòleg i analista de dades Xavier Calafat creu que és molt important tenir aquests nous pressupostos per tal d'afrontar els reptes de la societat actual, sobretot en sectors públics com la sanitat o l'educació. Ho ha explicat en una entrevista a la xarxa.
12: Arribem a aquest moment en el qual deixem de gestionar urgències, que és el que feien aquests suplements de crèdit. El govern guanya capacitat de planificar, guanya capacitat de crear noves partides que fins ara no podia fer. El govern ara pot comprometre inversions plurianuals i pot consolidar aquestes serveis públics com la sanitat, com l'educació. En aquests casos, la ciutadania ho notarà. Ara bé, el govern té les eines, les ha d'aplicar bé i ha de fer-ho funcionar.
0: Avui l'aprovació dels pressupostos ha coincidit amb la publicació de les dades de l'atur que mostren com Catalunya marca un nou rècord d'ocupació el mes de juny i supera per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. El mercat laboral català ha sumat 37.000 persones més treballant que el maig i 102.000 més que el mateix mes de l'any passat. Una dada insòlita que coincideix amb l'inici de la campanya d'estiu. Judit Vallès, bon dia.
13: Bon dia. Amb aquest nou rècord, l'afiliació a la Seguretat Social encadena 5 mesos de creixement mensual i el total de desocupats segueix en mínims des de fa 18 anys. Paco Ramos, secretari de Treball de la Generalitat, ha celebrat les bones dades i ha afirmat que cal continuar treballant també per millorar ara la qualitat de l'ocupació.
14: La evolució positiva del nostre mercat de treball ens ajuda a pensar que podem continuar per aquesta senda i, com sempre repeteixo, potser el gran repte del nostre mercat de treball és intentar aconseguir que aquesta prosperitat sigui més compartida i treballar en seu de condicions de treball i qualitat de l'ocupació.
13: Justament des dels sindicats posen èmfasi en aquesta millora de la qualitat de l'ocupació i actualitzen que, tot i haver més llocs de treball, són feines estacionals i de molta precarietat. Òscar Riu és secretari de la UGT Catalunya.
15: Hem de guanyar un mercat laboral català que no sigui estacional i que no estigui relacionat amb les temporades. Hem de trencar amb la precarietat laboral que encara tenim al nostre mercat laboral i hem de trencar amb el discurs que la situació econòmica va bé.
13: Per territoris, l'augment de treballadors durant el mes de juny s'ha concentrat especialment a Lleida i a Girona, majoritàriament homes menors de 25 anys.
1: Notícies en xarxa.
0: El pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat des d'avui i fins dilluns, amb restriccions tant a Barcelona com a la 60ena de municipis per on transcorreran les 3 primeres etapes de la prova.
4: Aquesta tarda es presenten els 23 equips en l'espai comprès entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família. L'Avinguda Gaudí i els carrers de l'entorn quedaran tallats durant la tarda, amb restriccions de trànsit, d'accés als aparcaments també i al transport públic. Dissabte, amb la contrarrellotge per equips ja entre el Fòrum i Montjuïc, el circuit quedarà completament tancat durant bona part de la tarda i l'estacionament estarà restringit des de divendres. Les afectacions es concentraran sobretot als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants. Es recomana l'ús del metro, que reforçarà el servei.
0: La segona etapa entre Tarragona i Barcelona provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral com la Nacional 340 i la C31. La Generalitat recomana utilitzar l'AP7 i, de manera excepcional, el peatge de la C32 serà gratuït entre les 11 del matí i les 4 de la tarda. En el cas de Tarragona ciutat, el dispositiu inclou mesures especials de mobilitat, estacionament, transport públic i accessos als serveis essencials. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
16: El dispositiu s'ha activat aquest matí a les 9 amb les alternatives i restriccions d'aparcament a les 3 zones afectades de la ciutat, al Parc del Francolí, al centre i la Via Augusta, que és per on passaran els ciclistes. El pla de mobilitat preveu nous aparcaments dissuasius i busos llançadora gratuïts. Davant de les diverses afectacions, el consistori tarragoní recomana prioritzar els desplaçaments a peu i l'ús del transport públic, com ha explicat la regidora de mobilitat de l'Ajuntament, Sònia Ors.
17: Llavors, en el moment que ja passi l'últim corredor, el que ja començaran a desmuntar tota l'estructura i serà ràpida. O sigui, la intenció és que a 2:45, com a molt tard, la ciutat ja estigui ja una mica ja en situació normal, no? Una situació ja ordinària. No?
16: L'Ajuntament ha activat 11.580 places d'aparcaments dissuasius. Tots els autobusos municipals seran gratuïts. A més, els que estiguin aparcats actuaran com a refugi climàtic.
0: Dilluns les afectacions es traslladaran a Osona, el Ripollès i la Cerdanya amb la sortida des de Granollers.
4: Al Ripollès algunes empreses no obriran portes a causa de les restriccions.
0: Més enllà de les afectacions de mobilitat que causa el Tour, l'esdeveniment genera molt d'interès i no només entre els aficionats a l'esport o al ciclisme en particular.
4: Xavier Riera, professor d'organització d'esdeveniments esportius, creu que la sortida del Tour transcendeix més enllà del ciclisme pel pes que té en la història de l'esport mundial i creu que és un esdeveniment que la ciutadania se sent seu.
18: És un esdeveniment que jo crec que la ciutadania se sent molt més a prop que, per exemple, la Copa Amèrica. I ho dic perquè és increïble la quantitat de ciclistes que veus per la carretera. La passió per la bici és molt gran, a més és un esport que és molt sa. És un esdeveniment que la gent se sent molt proper. Llavors, portar un esdeveniment com aquest ajuda que aquesta gent se senti pues, molt millor, a prop dels seus ídols. Recordem que és un esdeveniment que és gratuït, que pots anar al carrer, que els pots veure, que no has de comprar una entrada. No és com la Fórmula 1, que les entrades valen molts diners.
4: Riera afegeix que el Tour és un exemple més de l'aposta de Barcelona per associar la seva imatge als grans esdeveniments esportius i a la voluntat de situar-se com a referència en capacitat organitzativa.
0: Per cert, que coincidint amb el desplegament per la sortida del Tour de França, la xarxa Més estrena avui un capítol especial del podcast Paraules Habitables, titulat Volta Ciclista.
4: És un programa de 20 minuts que repassa la terminologia de la bicicleta i el ciclisme de carretera.
0: I repassem altres notícies destacades del dia. Començant per una xifra important, un total d'1.174.000 persones s'han acollit a la regularització extraordinària de migrants que impulsa el govern espanyol. És més del doble del que s'havia previst inicialment, que rondava el 500.000.
4: Catalunya és la comunitat que més sol·licituds ha registrat, 257.000, seguida de la Comunitat de Madrid, la Comunitat Valenciana i Andalusia. El 67% dels sol·licitants provenen de l'Amèrica Central i del Sud i la nacionalitat colombiana és la que més s'ha regularitzat amb un 26%. Ja hi ha més de 600.000 expedients en tramitació, que és gairebé el 52% del total.
0: El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, cita com a investigats la directora general de la Guàrdia Civil i el director adjunt operatiu del cos, pel cas Leire.
4: Tots dos hauran de declarar el 16 de juliol, després que la Fiscalia hagi sol·licitat investigar-los en la presumpta trama per desestabilitzar causes judicials que afecten el PSOE i el govern espanyol. Hauria estat liderada per l'exsecretari d'organització del partit, Santos Cerdán, i l'exdirigent socialista Leire Díaz.
0: I en clau internacional, s'eleven a 27 els espanyols morts en els terratrèmols de Veneçuela de tot just fa una setmana, mentre que 137 persones de nacionalitat espanyola continuen desaparegudes.
4: De moment, s'han evacuat a Espanya 312 persones, de les quals 244 són espanyoles i 68 d'altres nacionalitats. El total de víctimes s'eleva a 2.295 i els esforços dels equips d'emergència se centren ara en l'atenció als supervivents. La Unió Europea ha enviat un primer avió amb 50 tones d'ajuda humanitària.
0: Tornem a Catalunya, són gairebé 3:15. La Confederació de Federacions de Veïns demana als ajuntaments una implicació real per erradicar l'amiant, temant que la nova llei aprovada ara fa 15 dies quedi en paper mullat perquè no obliga els municipis a crear comissions específiques d'estudi ni tampoc censos locals de casos. Carina Bellbé, bon dia.
19: Bon dia. Malgrat celebrar l'aprovació de la llei per erradicar l'amiant a Catalunya, la Confab lamenta mancances. Defensa que el paper dels ajuntaments és clau per detectar casos, però considera un error que la norma no els obligui i que tot plegat es deixi a la bona voluntat dels municipis, ja que no se'ls exigeix la creació de comissions ni de censos locals. És més, han denunciat poblacions reticents, com ara l'Hospitalet de Llobregat, Lleida i Tarragona. Manuel Nau.

0: identificar la presència d'amiant i adverteix que el cens de la Generalitat només ha detectat el 20% dels casos a Catalunya, limitat a les teulades.
1: No deixem la salut, ja que l'Institut Català d'Oncologia acaba d'inaugurar a Badalona una nova unitat per a assajos clínics que s'encarrega de tastar tractaments en fase de prova. És una unitat que ja existia anteriorment, però que ara s'ha habilitat amb un espai exclusiu per millorar el tracte amb els malalts. Ràdio Ciutat de Badalona, Sergi Crusells.
2: El nou espai de la unitat fase 1 disposa de butaques, llits i sales de seguiment per l'equip d'infermeria. Per aquí hi passen fins a 300 pacients cada any, dels quals menys d'un centenar compliran els requisits per rebre tractaments experimentals. Escoltem el cap del Servei d'Oncologia Clínica, Ricard Messia, i el cap de Servei d'Hematologia Clínica, Juan Manuel Sancho.
3: Els assajos fase 1 són molt restrictius, són molt específics perquè s'han d'incloure pacients que són realment candidats i que estiguin en molt bon estat general, i es fan una sèrie de primera història clínica i després proves de diagnòstic i d'estadiació per saber que realment són candidats.
4: Com que són medicaments que mai s'han utilitzat i que es comencen a utilitzar per primera vegada en pacients, això obliga a que aquests pacients estiguin molt vigilats, amb més controls dels que faríem habitualment.
2: Seguint amb la idea de crear espais més còmodes pels pacients, l'ICO també va inaugurar unes noves sales d'espera anomenades Domus, que compten amb seients més amples i acollidors, a més de prestatgeries amb llibres per fer més agradable l'espera.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El govern ha aprovat una subvenció de 3 milions d'euros per impulsar el projecte singular Mosaics Agroforestals Vius. Es tracta d'una iniciativa que vol reforçar la gestió agroforestal i generar noves oportunitats econòmiques als territoris afectats per la transició nuclear. Ràdio Tortosa, David Benito.
6: Mosaics Agroforestals Vius és un projecte singular impulsat per l'associació La UB que es desplegarà durant els pròxims 3 anys a les Terres de l'Ebre, al sud de Lleida, el Priorat i el Baix Camp. L'objectiu és incrementar la resiliència dels sistemes agroforestals davant la crisi climàtica, reduir el risc d'incendi i impulsar una nova bioeconomia vinculada al territori. Pere Josep Jiménez és director tècnic de l'associació.
7: Incorpora temes de creació de llocs de treball, de conservació de la biodiversitat, de recuperació de zones aforestades, prevenció de riscos com són el tema d'incendis, de suport actiu a la ramaderia i a l'agricultura extensiva. Per tant, és un projecte transversal, és un projecte d'abast global.
6: El projecte combina l'anàlisi i la motorització dels espais naturals amb actuacions de gestió forestal, recuperació de conreus tradicionals i suport a la ramaderia extensiva.
1: De l'Ebre al Maresme, l'Ajuntament de Mataró ha presentat aquest matí els operatius nocturns per millorar el civisme i la convivència durant les nits d'estiu. Per 5è estiu consecutiu s'activa un cos d'agents cívics nocturns, coneguts popularment com a serenos. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
8: Un grup de 12 serenos s'estan formant aquesta setmana a Mataró per sortir al carrer a partir d'aquest dissabte a la nit. Enguany allarguen una hora el seu horari i passejaran pels carrers fins les 2:20 de la matinada. La seva principal tasca complementa la de la policia local, que també preveu intensificar la presència en els punts més concorreguts durant les nits. Escoltem Núria Moreno, regidora de Mataró Segura.
9: El que s'atén una miqueta tots els temes de les molèsties, sobretot en el descans dels veïns.
8: L'equip de serenos que coordina la tasca amb fins a 12 serveis municipals treballarà fins al 30 de setembre, de dimecres a diumenge, excepte per la Festa Major de les Santes, que treballaran diàriament.
1: I important presentació, la que ha fet aquest matí l'Ajuntament de Tarragona. Es tracta de l'avantprojecte per recuperar el baluard de Sant Climent i transformar aquest espai de l'antic Hostal del Sol en una nova plaça pública accessible i amb un mirador. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc.
10: Segons ha explicat el conseller d'Urbanisme, Nacho García, el projecte té un doble objectiu: posar en valor un dels elements més destacats del sistema de fortificacions modernes de Tarragona i recuperar un espai degradat perquè esdevingui un nou punt de trobada per la ciutadania.
11: La creació d'un nou espai públic, d'una nova plaça pública, d'un nou espai urbanístic pel gaudi de la ciutadania.
10: La proposta inclou la creació d'un itinerari totalment accessible, una plaça polivalent, un mirador sobre la ciutat i el Mediterrani i zona d'estada. En l'àmbit patrimonial es restaurarà el baluard de Sant Climent i es convertirà l'espai en un centre d'interpretació de les fortificacions modernes, amb un mural explicatiu sobre la seva evolució històrica.
1: I és moment per a la cultura.
12: Tengo un pensamiento que no me deja sola. A veces no siento que está ahí, pero me acompaña a dormir.
1: Avui amb la música com a gran protagonista, perquè engega a Vilanova i la Geltrú la 12a edició del Vida Festival. Fatboy Slim, Guitarrica de la Fuente, Amaya, que estem escoltant, o Ralphie Chu.

0: alguns dels caps de cartell d'una programació que combina grans noms internacionals amb artistes estatals i una destacada presència de talent català.
1: Pero desde que te conocí y me dejaste entrar en el jardín.
2: Aquest vespre a les 8 es podrà seguir el concert inaugural del Petit de Calaril i la processó metafísica a través de la plataforma La Xarxa Més. I a partir de 2:15 de la nit també es farà la reemissió a les televisions locals a través d'una coproducció de La Xarxa i Canal Blau.
0: Aquest espectacle plegarà més d'un centenar de participants amb bandes de primer nivell, com la Ludwig Van, Remei de Calafresca, Dan Peralbo i el Comboi, Tarta Ralena i fins i tot representants dels balls populars de Vilanova i la Geltrú i el Garraf.
2: El seu director, Dani Poveda, ha explicat en una entrevista a La Xarxa quin és l'esperit del festival.
3: Fer sobretot sentir especial, molt especial aquest públic, que és molt exigent, que és molt expert en música i que troben al vidre un oasis dintre d'aquest moment on ens trobem, on la globalització fa que tot sigui macro i tot hagi de créixer i créixer. I nosaltres estem trobant aquests espais doncs, perquè un artista com el Petit de Calaril tingui un desig i el pugui complir al nostre festival amb aquesta processó metafísica.
2: Enguany, el festival manté la seva proposta nocturna amb el Vida Club.
0: I una exposició a la Casa Batlló de Barcelona relaciona l'obra d'Antoni Gaudí, Joan Miró i el fotògraf Joaquim Gomis i en fa una lectura contemporània a través de les noves tècniques digitals. David Navarro, bon dia.
4: Bon dia. Casa Batlló Contemporani i la Fundació Joan Miró es donen la mà per presentar una exposició on, com explica la comissària Esther Ramos, l'obra dels dos genis entra en diàleg.
5: Podem mostrar l'obra de Miró aixoplugada per l'arquitectura de Gaudí, a qui ell va considerar el primer entre els genis, i a més posar la seva obra en diàleg amb la creació contemporània.
4: Però en aquesta conversa hi ha una tercera veu, la del fotògraf Joaquim Gomis, que va retratar tant l'obra de Gaudí com la de Miró. Així, a l'exposició podrem veure com l'estudi Tomorrow Bureau reinterpreta les seves fotografies amb intel·ligència artificial. També escultures originals de Joan Miró que conviuen amb les seves versions digitals, fent-ne, segons la comissària Joana Seguro, una lectura contemporània.
6: La part digital és radical, perquè l'espírit de Gaudí és radical. A Casa Batlló és radical i que després inspira a Gomis, inspira a Miró.
4: La mostra s'inaugura el proper 8 de juliol i es podrà veure fins al gener de l'any vinent.
0: Arriben els esports. Que ens porta Toni Castro. Bon dia, Toni. Barcelona viu avui el gran acte previ al Grand Départ del Tour.
7: Bon dia, Marta. Serà a partir de 6:45 que es farà la presentació dels 23 equips participants, en total 184 ciclistes. Començaran el recorregut al recinte modernista de Sant Pau i desfilaran per l'Avinguda Gaudí fins a l'escenari principal, que serà tot just situat davant de la Sagrada Família. Una presentació que es podrà veure a partir de les 6 per la plataforma La Xarxa Més, amb un programa especial de BTV. Serà la primera oportunitat per veure de prop les grans figures del ciclisme mundial, com per exemple Pogacar i Vingegaard, que se citaran a partir de dissabte i també fins dilluns a les tres primeres etapes de la ronda francesa per les carreteres catalanes. Àlex Calatrava, deixem el ciclisme al Tour, parlem de futbol. Àlex Calatrava s'ha convertit en la primera incorporació de l'Espanyol, el migcampista del Castelló, signa per 5 temporades a canvi de 5 milions d'euros. El barceloní de 26 anys ha disputat 75 partits al Castelló a la segona divisió, en què ha anotat 21 gols i ha repartit 19 assistències.
8: Ara mateix és un somni fet realitat. Crec que és un moment per mi que estic en un moment de créixer. Monchi va parlar amb mi des del primer moment, la confiança que tenien en mi que van depositar, i crec que era un pas que tenia que donar i molt content i amb moltes ganes.
7: L'Europa consultarà els socis sobre el futur de l'entitat. El club ja sap que aquest curs encara no podrà comptar amb gespa natural al Nou Sardenya, fet que els obligaria a tornar a competir en un estadi alternatiu a la Primera Federació. Durant una assemblea informativa, la directiva gracienca ha explicat que seguir jugant lluny del seu estadi comportaria un impacte econòmic de 900.000 euros. Per aquest motiu, preguntarà a l'afició si vol renunciar a la categoria i, en cas contrari, plantejarà dues opcions: seguir a Can Dragó o bé jugar al Narcisa al camp del Sant Andreu, un cop acabi la instal·lació de la gespa. La consulta es farà durant la setmana vinent. Escoltem el vicepresident de l'Europa, Àlex López Vendrell.
9: A títol personal jo em sento enganyat. Per nosaltres el que volem és tornar a casa. Nosaltres el que volem és tornar al Nou Sardenya. Nosaltres el que volem, el que voldríem és jugar quan abans millor a casa nostra. Camp Dragó és insostenible. És insostenible econòmica i socialment.
7: En waterpolo, el Club Natació Sabadell ha presentat tres fitxatges: Nona Pérez, Martina Tarré i Paula Camus. Totes tres jugadores provenen del Club Natació Sant Andreu. Nona Pérez torna a casa després de tres anys fora. Martina Tarré és una de les millors porteres del món, mentre que Paula Camus és una boia de present i de futur. I per acabar, Marta, un apunt de futbol sala. L'Indústria Santa Coloma ha incorporat l'ala barceloní Pol Pacheco després que el jugador hagi arribat a un acord amb el Barça per rescindir el seu contracte. Pacheco ve de guanyar la Copa Catalunya i la Lliga amb el conjunt blaugrana.
0: Moltes gràcies, Toni Castro, per l'última hora de la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i arriben ja a les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
10: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
11: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
12: La banda sonora

0: Són les 3.
1: Catalunya migdia.
0: Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat que aquest migdia ha quedat aprovats els pressupostos de la Generalitat per l'any 2026. Són els primers pressupostos aprovats en els últims 3 anys. Per tant, el govern de Salvador Illa agafa aire per poder acabar la legislatura. Els comptes s'han aprovat gràcies als vots d'Esquerra Republicana i dels Comuns, que ara exigeixen, això sí, al president, el compliment de tots els compromisos que ha adquirit durant la negociació. Els pressupostos garanteixen a la Generalitat un 22% més de recursos que els pressupostos del 2023, els últims que s'havien aprovat i que han servit per governar des de llavors. També hem repassat el procés de regularització d'immigrants. A Catalunya hi ha hagut més de 250.000 sol·licituds. A tot l'Estat han estat 1.200.000 persones les que han demanat acollir-se a aquest procés. Més de la meitat ja han obtingut un permís provisional de treball i de residència a l'espera del permís definitiu que, recordem-ho, serà d'un any, després s'haurà de renovar. I ens hem fet ressò, un dia més, del cas Leire, perquè creix la llista d'investigats. Ara afecta la directora de la Guàrdia Civil i el seu número 2, a qui el jutge ha decidit aquest matí imputar-los els delictes de prevaricació i d'obstrucció a la justícia. El jutge ha pres aquesta decisió a petició de la Fiscalia Anticorrupció. Des de la Moncloa diuen que estan tranquils i descarten, diuen, dimissions. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Natàlia Ramon?
2: Doncs que el Tribunal d'Apel·lació de París ha absolt l'històric dirigent d'ETA, Josu Ternera, i ha obert la via perquè sigui extradit a Espanya. Considera que no queda provat que formés part de la banda terrorista a principis dels 2000. Anem fins a París, Isabel Galí.
3: Bona tarda. El Tribunal d'Apel·lació de París ha absolt aquest migdia José Antonio Urrutiko Etxea de les acusacions d'associació criminal amb fins terroristes entre els anys 2002 i el 2005. Una sentència aparentment positiva, però que permet que ara es puguin activar les dues euroordres contra ell que França ja ha aprovat. La justícia espanyola reclama Josu Ternera per jutjar-lo per l'atemptat contra la caserna de la Guàrdia Civil de Saragossa el 1987 i per finançament de banda terrorista a través de les Errico Tavernes. El que es desconeix encara és quan s'activa activaran les euroordres perquè cal una decisió del ministre de l'Interior i poden ser recorregudes. El d'avui era l'últim dels judicis pendents a França i l'absolució li impedeix allargar els processos fins al Tribunal de Cassació, el Tribunal Suprem francès.
2: La Policia Nacional té ordre de detenir l'agitador ultra Vito Quiles per haver-se negat a compareixer davant la jutgessa que l'investiga per una notícia falsa sobre un assessor de Maria Jesús Montero. Li atribueix un presumpte delicte contra l'honor. El funcionari d'Hisenda ha denunciat Quiles per un missatge fals a les xarxes socials en què assegura que ha estat a la presó per diversos delictes i que n'ha sortit gràcies a la intervenció de la ministra. En la querella s'acusa l'agitador d'un delicte contra continuat de calúmnies i se li reclamen 50.000 euros per danys morals i també professionals. I el primer ministre britànic sortint, Keir Starmer, ha demanat disculpes formalment per l'escàndol de les adopcions forçades de nens de mares solteres després de la Segona Guerra Mundial. Entre 1949 i 1975, uns 185.000 nadons van ser apartats de les seves mares i posats en adopció al Regne Unit com a resultat d'una cultura de vergonya de l'embaràs fora del matrimoni. Anem fins a Londres. Quim Olivares, bona tarda.
4: Hola, bona tarda. Starmer ha demanat perdó solemnament en nom de l'Estat a les mares i nens afectats. Sentim.
5: The shame is not yours.
6: La vergonya no és vostra. La vergonya mai va ser vostra. La vergonya és nostra. I dic això en nom de tot el país. Ho sentim sincerament i profundament.
4: Starmer reconeix que les adopcions no van ser un cas aïllat, sinó una pràctica assumida per les autoritats.
7: Informació, proximitat, música...
8: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
9: Tenim a Arbúcies una temperatura de 30 graus i una humitat del 32%.

0: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
1: La banda sonora del teu dia.
0: Tanca els ulls i imagina. La millor música clàssica internacional emergent sonant al cor del Montseny. Del 16 al 19 de juliol torna

0: Rescat Info.
1: Són les 4. El Parlament aprova el primer pressupost del govern de Salvador Illa amb els vots d'Esquerra i els Comuns. El president s'assegura l'estabilitat de la legislatura i es compromet a executar cada euro dels comptes. L'oposició li exigeix un canvi de rumb. Catalunya és la comunitat amb més sol·licituds de regularització, amb prop de 260.000 peticions. A tot l'estat se n'han registrat gairebé 1.200.000 i més de la meitat dels expedients ja s'han acceptat a tràmit. Prop del 70% són de ciutadans llatinoamericans i 8 de cada 10 tenen menys de 45 anys. El jutge del cas Leire imputa la directora de la Guàrdia Civil i el seu número 2 per prevaricació i obstrucció a la justícia. Des de la Moncloa es mostren tranquils i descarten dimissions. Mentrestant, Hisenda anuncia que es personarà en el cas de les joies de l'expresident Zapatero. S'alenteix la reducció de l'atur, però se superen per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social gràcies a l'inici de la campanya d'estiu. Ara, a Catalunya, hi ha 307.000 persones apuntades a les llistes de l'atur, 450 menys que al maig. 8 dies després del doble terratrèmol de Veneçuela, el balanç provisional ja s'acosta als 2.300 morts, amb més d'11.000 ferits i desenes de milers de desapareguts. Entre les víctimes hi ha 27 espanyols morts i 137 desapareguts. El país comença avui 7 dies de dol oficial mentre continuen les tasques de rescat. Un incendi virulent crema a aquesta hora a la Catalunya del Nord entre Santa Maria del Mar i Canet del Rosselló, a prop del riu de la Tet. L'incendi ha obligat a evacuar un miler de persones, d'empreses i 3 càmpings de la zona. Sobre el terreny hi treballen 215 bombers i el vent bufa a més de 80 km per hora. La companyia nord-americana Google pagarà a la Unió Europea una multa rècord de més de 4.000 milions d'euros per haver abusat de la seva posició dominant en el mercat. Ho ha confirmat avui la justícia comunitària. Es tracta de la sanció europea més elevada de la història contra un gegant tecnològic. I avui arrenca el Festival Vida a Vilanova i la Geltrú amb el concert inaugural del Petit de Calaril en la processó metafísica, on tocaran amb 200 persones entre artistes i colles de cultura popular. Entre d'altres hi haurà Ferran Palau i Dan Peralbo i el Comboi. El festival durarà fins dissabte.
0: Esports.
2: Aquesta tarda es fa el primer gran acte del Gran Depart del Tour de França. Barcelona acull la presentació dels equips de la ronda francesa que comença dissabte. Àlex Calatrava ja és nou jugador de l'Espanyol per les 5 pròximes temporades. Aquest extrem català de 26 anys arriba del Castelló, de la segona divisió. Al Mundial de Futbol, 3 nous partits a 700. Destaca l'Espanya-Àustria a partir de les 9 del vespre. A la 1 jugarà el Portugal-Croàcia i a les 5 el Suïssa-Algèria. I Nico Laprovito, la marxa del Barça de bàsquet després de 5 temporades. També surt el pivot senegalès Youssoufa Fall. El Joventut, qui marxa és el base Guillem Vives.
1: Tarda de sol a tot el país amb un ambient ben càlid. S'esperen màximes de 37 graus als punts més càlids del país, a Ponent, al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. La calor s'intensificarà al llarg de la setmana i entrarem en una altra onada de calor.
0: 3CAT Info.
1: Ara passen pràcticament 4 minuts de les 4 de la tarda. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré fins les 5. El Parlament ha aprovat avui els pressupostos de la Generalitat del 2026, els primers del govern de Salvador Illa, que li permetran apuntalar la segona part de la legislatura. Illa ha agafat aire per afrontar el que queda de mandat gràcies al suport dels seus socis d'investidura, Esquerra Republicana i els Comuns, que han votat a favor dels pressupostos. Uns comptes...
3: Sintonitza Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
4: La teva veu, la teva ràdio.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 31 graus i una humitat del 22%.

0: Són les 5. Primer titular pel trànsit, equip viari, Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Quatre incidències ara mateix afecten l'autopista AP7, encara un carril tallat a la Pobla de Montornès, en sentit sud, on a primera hora del matí ha bolcat un camió. Estan treballant per netejar-la, encara llarga cua de 9 quilòmetres des del Vendrell, també 7 quilòmetres de cua L340 entre el Vendrell i Creixell, a Gelí de 8 quilòmetres de retenció en direcció Barcelona-Girona per un altre accident que acaba de passar. Hi ha uns 4 quilòmetres també entre Martorell i Gelí de direcció Tarragona per un vehicle avariat a l'altura de Calafat a l'Ametlla de Mar, direcció Castelló, 3 quilòmetres de cua, i una mica més endavant, també aturats entre l'Ametlla de Mar i el Perelló, direcció Castelló, per un foc de vegetació.
0: Un incendi virulent crema aquesta hora a la Catalunya del Nord, entre Santa Maria la Mar i Canet de Rosselló, a prop del riu Letet. L'incendi ha obligat a evacuar 3.000 persones d'empreses i 3 càmpings de la zona. 3.000. Sobre el terreny hi treballen 215 persones dels equips de bombers i el vent bufa a més de 80 km per hora. El Parlament ha aprovat el primer pressupost del govern de Salvador Illa amb els vots d'Esquerra i els Comuns. El president s'assegura l'estabilitat de la legislatura i es compromet a executar cada euro dels comptes. L'oposició li exigeix un canvi de rumb. Catalunya és la comunitat amb més sol·licituds de regularització, amb prop de 260.000 peticions. A tot l'estat se n'han registrat gairebé 1.200.000 i més de la meitat dels expedients ja s'han acceptat a tràmit. Prop del 70% són ciutadans llatinoamericans i 8 de cada 10 tenen menys de 45 anys. El jutge del cas Leire imputa la directora de la Guàrdia Civil i el seu número 2 per prevaricació i obstrucció a la justícia. I les principals associacions del cos en demanen la dimissió. Des de la Moncloa, però, es mostren tranquils i descarten que hi hagi cessaments. Mentrestant, Hisenda anuncia que es personarà en el cas de les joies de l'expresident Zapatero. 8 dies després del doble terratrèmol de Veneçuela, el balanç provisional s'acosta als 2.300 morts, amb més de 11.000 ferits i desenes de milers de desapareguts. Entre les víctimes, 27 espanyols morts i 137 de desapareguts. El país comença avui, 7 dies de dol oficial, mentre continuen les tasques de rescat. La companyia nord-americana Google pagarà a la Unió Europea una multa rècord de més de 4.000 milions d'euros per haver abusat de la seva posició dominant en el mercat. Ho ha confirmat avui la justícia comunitària. Es tracta de la sanció europea més elevada de la història contra un gegant tecnològic. I la producció cinematogràfica catalana que continua creixent i arriba a les 124 pel·lícules el 2025, un any que, segons el balanç de l'Acadèmia del Cinema Català, també hi ha hagut màxim històric de productores catalanes actives, 142. En canvi, cal seguir treballant perquè les dones ocupin més rols de direcció, producció i guió.
2: Esports.
3: Aquesta tarda es fa el primer gran acte del Grand Départ del Tour de França. Barcelona acull la presentació dels equips de la ronda francesa al recinte modernista de Sant Pau i acabant a la Sagrada Família. El Tour comença dissabte a la zona del Fòrum. Àlex Calatrava ja és nou jugador de l'Espanyol per les 5 pròximes temporades. Aquest extrem català de 26 anys arriba del Castelló de la segona divisió. El Mundial de Futbol, avui 3 nous partits de 700...
4: FM. Tenim a Arbúcies una temperatura de 32 graus i una humitat del 18%.

0: Informació, proximitat, música...
1: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.

Aquest juliol, els teus diumenges a la tarda tenen una cita fixa. Torna al cicle Notes d'Aigua. Tres diumenges, tres concertassos, tots a les 7 de la tarda. Comencem el diumenge 5 de juliol amb Retrio. Imagina't, la música tradicional de tota la vida, de sobte, agafant el ritme del soul, jazz i swing. Brutal! Són tres autèntics veterans amb més de 20 anys de rodatge que de ben segur us faran moure. El diumenge 12 de juliol, creuem els dits, perquè torna Mathieu Saglio i el seu espectacle de violoncel Cello Solo. L'any passat ens va caure tota la pluja del món a sobre i vam haver de suspendre, així que aquest any ens prenem la revenja. No us el podeu perdre. I el diumenge 19 de juliol, al gran final, viurem la cloenda de la sisena edició del festival Villa Margarita, la cirereta del pastís per tancar el cicle com cal. Ja ho saps, bona música, bona

0: Són les 6, bona tarda. I aquesta, la primera titular, és pel trànsit. Equip viari, endavant.
1: 10 quilòmetres de cua a l'AP7 entre Subirats i Gelida, direcció Barcelona-Girona, per una topada entre un camió i diversos vehicles. També hi ha 5 quilòmetres de cua entre Martorell i Gelida, direcció Tarragona. Es manté també un carril tallat a la Pobla de Montornès en sentit sud per l'accident aquest matí d'un camió que transportava ampolles de cervesa. Encara hi ha uns 5 quilòmetres de congestió a l'AP7 des de Roda de Barà i també retencions a l'N340 a Creixell. I a l'autopista del Maresme, a la C32, aturats entre Cabrera de Mar i Argentona, direcció Girona, per un vehicle avariat. Afecta la C60 amb uns 4 quilòmetres de cua fins l'enllaç amb la C32.
0: Salvador Illa aconsegueix aprovar els primers pressupostos de la Generalitat d'aquesta legislatura amb el suport d'Esquerra i els Comuns. Aquesta tarda la Cambra també ha avalat la llei d'acompanyament dels comptes i dona més aire al govern pel que queda de mandat. Els pressupostos pel 2026 freguen els 50.000 milions d'euros. Imputada la directora de la Guàrdia Civil i el seu número 2 per la prevaricació i obstrucció de la justícia en el cas Leire, les principals associacions del cos en demanen la dimissió, mentre la Moncloa es mostren tranquils i descarten cessaments. Pel que fa a les joies de l'expresident Zapatero, Hisenda es persona en el cas. Un incendi virulent crema a aquesta hora a la Catalunya del Nord entre Santa Maria la Mar i Canet de Rosselló, a prop del riu Latet. L'incendi ha obligat a evacuar 3.000 persones d'empreses i 3 càmpings de la zona. Sobre el terreny hi treballen 215 bombers i el vent bufa a més de 80 km per hora. Catalunya és la comunitat amb més sol·licituds de regularització, amb prop de 260.000 peticions. A tot l'estat se n'han registrat gairebé 1.200.000 i més de la meitat dels expedients ja s'han acceptat al tràmit. Prop del 70% són ciutadans llatinoamericans i 8 de cada 10 tenen menys de 45 anys. Set dies després del doble terratrèmol a Veneçuela encara han rescatat en vida un home de sota la runa d'un edifici. Es tracta d'un cas excepcional. La majoria d'equips internacionals de recerca ja comencen a marxar i el país comença a assumir que els 50.000 desapareguts pel doble terratrèmol aviat seran víctimes mortals. Juanma Moreno tornarà a ser investit president de la Junta d'Andalusia. El PP i Vox han oficialitzat un acord perquè el candidat popular revalidi el càrrec en segona volta aquesta tarda al Parlament Autonòmic. Moreno governarà en coalició amb l'extrema dreta. La producció cinematogràfica catalana continua creixent i arriba a les 124 pel·lícules el 2025, un any que, segons el balanç de l'Acadèmia del Cinema Català, també hi ha hagut màxim històric de productores catalanes actives, 142. En canvi, cal seguir treballant perquè les dones ocupin més rols de direcció, producció i guió.
2: Esports.
0: Aquesta tarda es fa el primer gran acte del Gran Depart del Tour de França. Barcelona acull la presentació dels equips de la Ronda Francesa al recinte modernista de Sant Pau i acaben a la Sagrada Família. El Tour comença dissabte a la zona del Fòrum. Àlex Calatrava ja és el nou jugador de l'Espanyol per a les pròximes 5 temporades. Aquest extrem català de 26 anys arriba del Castelló de la segona divisió. I al Mundial de Futbol, 3 nous partits de setzens a les 9 Espanya-Àustria, a la 1 Portugal-Croàcia i a les 5 Suïssa-Algèria. La serenor del temps d'avui la tindrem també demà, un divendres amb sol tot el dia. La calor serà una mica més intensa, màximes de 37 graus a ponents, i no es descarta arribar als 39 a l'Ebre. A finals del cap de setmana arribarà una altra gran calorada.
2: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts.
3: Sintonitza Ràdio Arbúcies. 107.6 FM.
4: La teva veu, la teva ràdio.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 31 graus i una humitat del 25%.

despedir-nos. Sé que no podré tocar mai més les teves mans. Sé que m'ensenyaves a poder ser lliure i que en els somnis podrem seguir xerrant.

Tanca els ulls i imagina. La millor música clàssica internacional emergent sonant al cor del Montseny. Del 16 al 19 de juliol torna el Villa Margarita Music Fest Arbúcies. Una sisena edició única amb grans intèrprets formats als millors centres europeus. Viu la grandesa del trio Fortuny, conjunts internacionals, espectacles de màgia i una cloenda inoblidable en plena natura al Prat Rodó. Aposta per un festival proper, inclusiu i amb sistema de taquilla inversa. L'aforament és limitat i les entrades volen. Reserva ja la teva a villamargaritamusicfest.com o al Museu de la Gavella. Organitza Associació Villa Margarita Music amb el suport de la Diputació de Girona, l'Ajuntament d'Arbúcies i diverses entitats privades i comerços locals. Segueix-nos a Instagram @villamargaritamusicfest_.

0: Trescat Info. Són les 7. Primer titular per l'equip viari, Mariluz García.
1: Bona tarda, destaquem encara els 8 quilòmetres de cua a la P7 de Sant Sadurní d'Anoia a Gelida, direcció Barcelona-Girona, per una topada entre un camió i diversos vehicles que encara talla un carril. També hi ha retencions en sentit contrari entre Martorell i Gelida. També aturats a la mateixa P7 a Cerdanyola del Vallès, direcció Girona, per un vehicle avariat, i a l'autovia 2 entre Cornellà i Sant Joan d'Espí, direcció Lleida, per un accident.
0: Els bombers treballen per evitar que l'incendi que crema la Catalunya del Nord entre Santa Maria del Mar i Canet de Rosselló arribi a una zona industrial. El foc ha afectat 30 hectàrees i hi ha 3.000 persones evacuades de 3 càmpings i també de la zona portuària. Salvador Illa aconsegueix aprovar els primers pressupostos de la Generalitat d'aquesta legislatura amb el suport d'Esquerra i els Comuns. Aquesta tarda la cambra també ha avalat la llei d'acompanyament dels comptes i dona més aire al govern perquè queda de mandat. Els pressupostos pel 2026 freguen els 50.000 milions d'euros. Imputada la directora de la Guàrdia Civil i el seu número 2 per prevaricació i obstrucció a la justícia en el cas Leire. Les principals associacions del cos en demanen la dimissió, mentre la Moncloa es mostren tranquils i descarten cessaments. Pel que fa a les joies de l'expresident Zapatero, Hisenda es personen al cas. Juanma Moreno tornarà a ser investit president de la Junta d'Andalusia. El PP i Vox han oficialitzat un acord perquè el candidat popular revalidi el càrrec en segona volta aquesta tarda al Parlament Autonòmic. Moreno governarà en coalició amb l'extrema dreta. Catalunya és la comunitat amb més sol·licituds de regularització, amb prop de 260.000 peticions. A tot l'estat se n'han registrat gairebé 1.200.000 i més de la meitat d'aquests expedients ja s'han acceptat a tràmit. Prop del 70% són ciutadans llatinoamericans i 8 de cada 10 tenen menys de 45 anys. 8 dies després, el doble terratrèmol de Veneçuela, el balanç provisional s'acosta als 2.300 morts, amb més d'11.000 ferits i desenes de milers de desapareguts. Entre les víctimes hi ha 27 espanyols morts i 137 de desapareguts. El país comença avui 7 dies de dol oficial mentre continuen les tasques de rescat. Volodymyr Zelensky diu que Ucraïna respondrà a l'atac rus sobre Kiev, que ha causat 21 morts i 85 ferits. L'exèrcit rus ha bombardejat la capital ucraïnesa amb més de 70 míssils i mig, miler de drons, i el Kremlin anuncia que mantindrà la pressió militar. I avui arrenca el Festival Vida a Vilanova i la Geltrú amb el concert inaugural del Petit de Caleril a la Processó Metafísica, on tocaran amb 200 persones entre artistes i colles de cultura popular. Entre d'altres hi haurà Ferran Palau i Dan Peralbo i el Comboi. El festival durarà fins dissabte.
2: Esports. Aquesta tarda es fa el primer acte del Grand Départ del Tour de France. Barcelona acull la presentació dels equips de la Ronda Francesa al recinte modernista de Sant Pau i acabant a la Sagrada Família. El Tour comença dissabte a la zona del Fòrum. Àlex Calatrava ja és nou jugador de l'Espanyol per les 5 pròximes temporades. Aquest extrem català de 26 anys arriba del Castelló de la segona divisió. I fa uns instants que hem sabut que el Barça ha tornat a la norma de l'1-1 del fair play financer de la Lliga. La sortida de Lewandowski...
3: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
4: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 31 graus i una humitat del 24%.

0: 3CAT Info.
1: Les 8. Vox entra al govern d'Andalusia amb una vicepresidència després del pacte amb el PP que ha permès investir Juanma Moreno Bonilla com a president. El pacte de govern de coalició entre el PP i Vox inclou la prioritat nacional a l'hora d'accedir a les ajudes públiques. Salvador Illa aconsegueix aprovar els primers pressupostos de la Generalitat d'aquesta legislatura amb el suport d'Esquerra i els Comuns. Aquesta tarda la cambra també ha avalat la llei d'acompanyament dels comptes i dona més aire al govern que queda de mandat. Els pressupostos pel 2026 freguen els 50.000 milions d'euros. Imputada la directora de la Guàrdia Civil i el seu número 2 per prevaricació i obstrucció a la justícia en el cas Leire, les principals associacions del cos han demanat la dimissió, mentre que la Moncloa es mostren tranquils i descarten cessaments pel que fa a les joies de l'expresident Zapatero i sendes persones en el cas. 3.000 evacuats en l'incendi entre Santa Maria de la Mar i Canet de Rosselló a la Catalunya Nord. Els bombers treballen per evitar que l'incendi arribi a una zona industrial on hi hauria productes tòxics. Catalunya és la comunitat amb més sol·licituds de regularització, amb prop de 260.000 peticions. A tot l'estat se n'han registrat gairebé 1.200.000 i més de la meitat dels expedients ja s'han acceptat a tràmit. Prop de 70% són de ciutadans llatinoamericans i 8 de cada 10 tenen menys de 45 anys. 7 dies després del doble terratrèmol, a Venezuela encara han rescatat en vida un home sota la runa d'un edifici. Es tracta d'un cas excepcional. La majoria d'equips internacionals, però, de recerca ja comencen a marxar del país i comença a assumir que els 50.000 desapareguts pel doble terratrèmol aviat seran víctimes mortals. La producció cinematogràfica catalana continua creixent i arriba a les 124 pel·lícules al 2025, un any que, segons el balanç de l'Acadèmia de Cinema Català, també hi ha hagut màxim històric de productores catalanes actives, 142. En canvi, cal seguir treballant perquè les dones ocupin més rols de direcció, producció i guió.
0: Esports.
2: Amb un castell dels castellers de Vilafranca es tanca l'acte de presentació dels equips del Tour de França a Barcelona. Primer acte important de la gran sortida de la Ronda Francesa des de la capital catalana. Visitarà també Tarragona, a més de la sortida a la tercera etapa des de Granollers, una competició del Tour que arrencarà dissabte amb una contrarellotge per equips, però que aquesta tarda a la zona de recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau i de la Sagrada Família ha viscut la presentació dels equips. El Mundial de Futbol a partir de les 9, Espanya-Àustria, partit de 16ens de final, amb el combinat espanyol que alinea de titulars 4 catalans, Pau Cubarsí, Marc Cucurella, Dani Olmo i Lamine Yamal, a més del blaugrana Pedri. I a l'Espanyol s'ha confirmat el fitxatge de l'extrem català Àlex Calatrava, de 26 anys, i que firma per 5 temporades amb el club blanquiblau.
1: L'estabilitat del temps d'avui ens acompanyarà fins diumenge amb dies de sol des del matí fins al capvespre. Divendres farà una mica més de calor, amb màximes que rondaran els 38 graus a les Terres de l'Ebre. Una calor que es dispararà més durant el cap de setmana amb onada de calor a partir de diumenge.
0: 3CAT Info.
1: Ara passen 3 minuts i mig de les 8 del vespre. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 9.
0: 3CAT Info.
1: El PP i Vox tanquen un pacte per investir novament Juanma Moreno com a president del govern andalús. Les parts han anunciat l'entesa poques hores abans de la votació en segona volta al Parlament Autonòmic i després que dimarts el candidat popular no aconseguís prou suports. A canvi de...
3: Les cançons de la teva vida les escoltes aquí.
4: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de
6: 30 graus
5: i una humitat del 28%.
7: 1, 2, 3, ah!
8: Hello, Jazz It audience.
9: Welcome to Jazz It.
10: Jazz It.
11: Jazz It, jazz universal, totes les tendències, tots els ritmes, per a tots els públics, amb Jaume Tauler.
12: Com si es tractés de la crònica d'una rebel·lió, avui titularem el nostre programa 7 dies de juliol.
13: No
12: Ja us hem vist, heu aixecat les orelles quan heu sentit això. No n'hi ha per tant. Es tracta de recordar-vos que entre el proper dia 2 de juliol i el 7 següent gaudirem d'un tsunami jazzístic que afectarà majoritàriament les comarques del Maresme, el Barcelonès i el Penedès i a tot un país, Andorra. Quatre festivals que es programen i es contraprogramen amb la noble intenció de portar-nos molt bon jazz, però d'una manera poc efectiva de cares a nosaltres, al públic. Comencem amb el jove pianista Julius Rodríguez, que ve des de Nova York per participar en el Más y Más Festival, dia 2 de juliol, dijous, Sala Jamboree de Barcelona.

Julius Rodríguez, des del seu disc Let's Sound Tell All, que és de l'any 2022. Hem escoltat la cançó All I Do, que ja porta més de 2.300.000 reproduccions a Spotify, que no és un rècord, d'acord, però no està malament en un músic com ell, jove, compromès amb el jazz, un home amb molt de talent, experimental quan li interessa, polifacètic i amb un futur, sens dubte, brillant davant seu. Julius Rodríguez el tindrem el 2 de juliol a la sala 1 del Club Jamborí de la Plaça Reial de Barcelona, dins de la programació del Mas i Mas Festival. La nostra recomanació és que no us el perdeu. I l'endemà, divendres 3 de juliol de 2026, tret de sortida del festival que cada any, ho hem de dir així, fa un maridatge entre el vi del Penedès i el jazz d'arreu del món, el Bijazz, el Festival de Jazz de Vilafranca del Penedès. L'apartat internacional s'obre amb els reis de l'àcid jazz dels anys 90, el grup Incognito, supervivent d'aquella tendència que es movia a cavall entre el pop, el soul i unes gotes de jazz. Aquí els tenim, gravats en directe a Londres l'any 2015. La cançó és Heads Makes Me Wanna Holler.

0: host Felix Pastorius, and you are listening to Jazz It Radio.
1: Seguim repassant concerts de jazz a Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Concerts que es realitzaran al cap de setmana dels dies 3, 4 i 5 de juliol proper. Més o menys en el mateix moment que Incognito estaran obrint el Bijaz de Vilafranca del Penedès, a Andorra i dins del Festival de Jazz Escaldes en Gordany hi tindrem a un dels saxofonistes tenors més famosos del món en aquest moment, Joshua Redman.
2: Hi, this is Joshua Redman and you are listening to Jazz.

Joshua Redman, hem anat a buscar la seva música a l'àlbum Wish, gravat l'any 1993, el segon a nom propi. En aquest àlbum hi trobem a Pat Metheny a la guitarra i a dos ex-acompanyants d'Ornette Coleman, Charlie Haden en el baix i Billy Higgins a la bateria. I amb aquests companys de viatge es podia esperar una gravació plenament experimental i en canvi ja ho heu sentit. És un disc elegant, un disc ple de lirisme, de contenció, un disc que és pura bellesa i swing. A Joshua Redman també el podrem veure l'endemà de tocar Andorra, el dissabte 4 de juliol a Tiana, dins del cicle 3 dies de jazz i a l'escenari de la masia Can Reón d'aquesta localitat del Maresme. Si no hi heu estat mai a Can Reón, us ho recomanem molt sincerament. És un lloc preciós, el festival està molt ben organitzat, hi ha bon ambient, és un autèntic plaer. I a més, Joshua Redman.

Acabem d'escoltar Joshua Redman amb la cançó Icarus, que forma part del seu darrer disc titulat Words Fall Short. I si voleu un concert una mica més, diguem-ne, calentet, a Andorra, el dissabte 4 de juliol hi tenim a Paquito de Rivera, un clàssic del jazz afrocubà, excompany de Dizzy Gillespie i de Tete Montoliu, saxofonista alt i clarinetista excepcional que ja té 78 anys, però que, pel que es pot veure, segueix al peu del canó i en plena forma, amb el seu jazz, com dèiem abans, calent, rítmic, pràcticament ballable. Per il·lustrar l'anunci del seu concert, hem recuperat un disc de 1992 en el que hi trobem a Danilo Pérez en el piano i el barceloní Jordi Rossi a la bateria. Aquí teniu Look at You.

0: Hola, soy Michelle Alderete. Estoy escuchando Jazz Eat. Mando un beso muy grande. No dejéis de escuchar. Chao.
1: Jazz Eat, que us arriba a través de BTV, de la xarxa de comunicació local i de Ràdio Nacional d'Andorra. I ara arribem a la programació del diumenge 5 de juliol i la trobem amb una mostra inigualable del jazz jove i femení. A Vilafranca del Penedès, a l'escenari principal del Festival Bijazz, un escenari que es troba a la plaça Jaume I, hi ha dos concerts imprescindibles aquest dia. El primer és a les 8 del vespre i presenta la saxofonista Laquècia Benjamin, una noia amb una imatge molt especial, que sobre una base inequívoca de jazz i el seu virtuosisme instrumental hi escampa pinzellades de soul, de hip-hop i del que li sembla necessari. En el seu darrer disc, que es titula We Dream i que s'ha dit aquests dies, intervenen, per exemple, el trompetista Terence Blanchard, la pianista japonesa Hiromi o Chris Potter, entre altres.

Acabem d'escoltar la Kècia Benjamin. Recordeu, la Kècia Benjamin a Vilafranca del Penedès, Festival Bijàs, diumenge 5 de juliol a les 8 del vespre. I en aquest mateix escenari, però a les 10, una figura plenament consolidada, Esperanza Spalding, contrabaixista, cantant, una noia tota energia, tota expressivitat i talent. És una persona polifacètica que, a part de la música, ha treballat en el camp, tal com ella ho explica, de la poesia, la dansa, la narració, l'ensenyament i molts altres àmbits que ella enumera i descriu a la seva manera. Aquí teniu una mostra de la seva música, la cançó Precious.

Esperanza Spalding, des del seu disc Esperanza, la cançó Precious. Diumenge 5 de juliol a Vilafranca del Penedès, i en el mateix moment a Andorra hi tindrem a la cantant Liz Bright, Elizabeth La Charla Bright, que va néixer el mes de gener de 1980. És nord-americana i és la més veterana d'aquestes tres figures que estem repassant avui. Liz Bright és una cantant que va començar com les veus més clàssiques del jazz, cantant gospel a l'església on el seu pare era predicador. Va triomfar per mèrits propis, destacant quan era tan jove com desconeguda en concerts d'homenatge a Billie Holiday, rodejada de figures consagrades. És, sens dubte, una de les grans veus del jazz actual, Liz Bright.

I a la recta final de Jazzy, TVTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, avui hi trobem d'entrada a un guitarrista difícil de definir i impossible de classificar, Bill Frisell, un músic de 75 anys amb un estil molt personal i una discografia llarguíssima, amb molts discos en nom propi i molts més com acompanyant al costat de músics d'estils molt diversos. El tindrem, a més, tancant el cicle

La 3 dies de jazz a Tiana. Això serà el diumenge 5 de juliol. Com a exemple del seu eclecticisme, l'escoltarem al costat de Caetano Veloso en el disc Estrangeiro, que és de 1995, i la cançó és Este Amor.

I ara sí, per acabar, recordar-vos que si us agrada el jazz clàssic, el 8 de juliol, en el Club Jamboree de Barcelona, hi teniu un concert d'aquestes característiques del grup International Classics Jazz All Stars, amb músics europeus, entre els que hi trobem el saxofonista valencià Enric Pedro o el contrabaixista lleidatà Ignasi González. I amb ells us direm avui adeu, l'equip habitual del programa de Jazzit. Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana, bon jazz.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 26 graus i una humitat del 40%.

Tanca els ulls i imagina. La millor música clàssica internacional emergent sonant al cor del Montseny. Del 16 al 19 de juliol torna el Villa Margarita Music Fest Arbúcies. Una sisena edició única amb grans intèrprets formats als millors centres europeus. Viu la grandesa del trio Fortuny, conjunts internacionals, espectacles de màgia i una cloenda inoblidable en plena natura al Prat Rodó. Aposta per un festival proper, inclusiu i amb sistema de taquilla inversa. L'aforament és limitat i les entrades volen. Reserva ja la teva a villamargaritamusicfest.com o al Museu de la Gavella. Organitza Associació Villa Margarita Music amb el suport de la Diputació de Girona, l'Ajuntament d'Arbúcies i diverses entitats privades i comerços locals. Segueix-nos a Instagram @villamargaritamusicfest_.

0: Finalitza l'espai musical 30.
1: Informació, proximitat, música.
2: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 20 graus i una humitat del 53%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 19 graus i una humitat del 50%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 18 graus i una humitat del 51%.